0: Faro.
1: Imagina Radio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Tot seguit, us oferim la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
1: Cocodril Club. L'altre dia...

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no?, perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

0: go.
1: Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Vull fer-te.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

y el amor, ¿eh? Avui, com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el disjockey o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

0: I Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club, emès el passat diumenge.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan. A la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè, sens dubte, en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música, em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Bolzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022.

I anem ara amb aquesta cançó, que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial y Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó en Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joe Cocker, Jennifer Warnes, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des

de Zúrich, a Suïssa, doncs ha tornat a escriure i diu: Hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge sempre em deia: Nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment.
1: Hola, mama.
2: Hola.
1: Acabes de fer 93 anys.
2: Sí.
1: Com ho portes, això?
2: Bé, amb salut i bon humor.
1: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. Sí. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
2: Sí.
1: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
2: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
1: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaría contigo.
1: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó.
2: Ah, ah.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers. Uh-huh. Negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás
1: no. No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción no es nada extraño.
1: ¿Después su mayor éxito?
2: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit, i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's new?

0: That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió No elegimos los recuerdos.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa't en amayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Estàs escoltant la repetició del Cocodril Club emès el passat diumenge.
0: Se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: la música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: jo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes. Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi. Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos

0: Quina meravella.
1: Perhaps they never will.
0: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: I marxem ballant els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie D'Or. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era Italo Disco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie D'Or. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart, amb Noel Luna en concert.
2: Avui de bon matí.
1: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al Claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
5: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
2: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
1: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
2: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
7: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp.
6: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
7: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.

0: gracias.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge a partir de les 10:30 al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia una nova edició després d'haver començat l'octubre del llunyà 1993. Moltes gràcies per estar en connexió. Algú va dir, bé, concretament ho va dir el gran Bob Marley, mai és tard per arreglar les coses, la vida, l'ànima, ni per fer-ho millor que abans. Ah, però això... Això ho fem junts.
2: Hola, Albert, soy Jesús. A ver si me puedes poner, por favor, por Charles Aznavour, Venecia sin ti. Muchas gracias, recuerdos.
1: Doncs sí, immediatament sonarà, però abans deixa'm tenir un record per al company locutor, radiofonista, televisiu, Toni Guerrero, que ens va deixar el 2023. Però abans, poc abans, va venir al programa per dir-nos quina era la cançó de la seva vida, i va resultar que era la que tu ens demanes, Jesús.
3: Toni Guerrero, què tal?
4: Albert Malla, què tal?
3: Anem a escoltar tot seguit un fragment de com feia el CRJ Toni Guerrero, concretament l'any 1973 a Ràdio Joventut.
5: Des de RJ de Barcelona, felices vacaciones, amigos. Aquí estamos, como todos los días, Juanito Puerto coordinando el programa, Vicente Catevila y Ramón Alberón, la producción... Y tu amigo Tony Guerrero, para la gran familia de RJ, todos los días y a partir de esta hora, nuestro especial vacaciones. Los mejores temas nacionales e internacionales en el gran show del verano de RJ.
3: Toni, quina podria ser la cançó de la teva vida?
4: Bueno, la cançó de la meva vida és Venecia sin ti, realment té un significat. La meva dona, la Nica, que seguim casats, tenim ja... Bueno, hem tingut 3 fills, tenim 5 nets, i realment, doncs, un dia, doncs, estàvem a punt, ens faltava 2 mesos per contraure el matrimoni, i la vaig acompanyar a l'aeroport, no? Llavors era una de les models més importants que havia al país, no? Maniquí, i a més feia televisió, feia Reina per un dia i tot allò. I llavors, bueno, pues, sortint jo de l'aeroport i mirant un avió que anava cap a dalt, vaig començar, em va vindre el pensament Venecia sin ti, no? I aquesta cançó potser és la cançó que més ha significat a la meva vida.
3: Doncs és una història molt maca, records a la teva dona, que fa molt temps que no la veiem,
4: però
3: la coneixem, estupendo.

Venecia sin ti, que Charles Aznavour va publicar en castellà el 1964, s'ha convertit en un autèntic clàssic romàntic de la música de tota la dècada. Per cert que fa alguns anys es va estrenar una pel·lícula biogràfica d'Aznavour que va passar gairebé sense pena ni glòria i que jo penso que va estar prou bé i que és recomanable si la pots repescar en alguna plataforma. Aznavour havia nascut el 1924 i va morir el 2018 actuant en directe gairebé fins al final. Havia fet 80 pel·lícules, 180 milions de discos va vendre. I parlant de pel·lícules, quina seria la cançó de banda sonora o el tema instrumental que més t'ha agradat? Me'n dius només un? Per correu electrònic, sisplau, aquí a cocodrilclub@gmail.com. Ara mateix estem obrint la gran cortina vermella que deixa veure la gran pantalla on projectarem una pel·lícula que has escollit tu.

0: You Take My Heart Away, Em Prens el Cor. Bill Conti, des de la banda sonora original de la primera entrega de Rocky, que l'amic Sergio Romano, de Terrassa, vol dedicar-la a la seva dona, Marifé. Ens diu al final del seu correu: aunque te pueda parecer extraño, estamos juntos desde los 18 años, las 24 horas del día, ya que trabajamos y vivimos juntos. Somos unos supervivientes. Doncs moltes felicitats. Ah, y seguiré insistiendo con el Ayuntamiento de Terrassa para que te traigan aquí de una vez. Gracias por todo y por hacernos la vida un poco más llevadera. Un abrazo, Sergio Romano de Antonio. Moltes gràcies per les teves paraules.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Heu vist el piano? On és? Ah, mira, mira, aquí està el piano. A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, és a dir, per al canal de ràdio de la tele, i ara també a través de DAB+. Sempre a prop teu. I si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu. Els trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i a Apple, i a Amazon Music. No perdis la sintonia. I participa. Per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Explica'm coses. Diu: hola, Albert. Fa anys, amb la meva esposa Lourdes, vam anar a una sala de ball on tu punxaves tota la música pop-rock, i ara hem descobert recentment el programa Cocodril Club a Spotify i no parem d'escoltar-lo en el cotxe, a la platja, a casa. Aprofito per desitjar-te salut i que continuï la música per molts anys. I ja que estem, punts suspensius, que a mi m'han agradat sempre els punts suspensius, ja ho sabeu, els que em coneixeu. Diu: quan tenia 8 anys, escoltava una cançó que després vaig saber que era del grup Paper Lace, The Night Chicago Died. Per cert, tot això qui ens ho diu? Perquè és que és un correu llarg, però fins al final... Ah, no ens diu el nom. Pere Ponsa. Doncs aquí la tens, va ser un one hit wonder molt potent de 1974.

El seu èxit per sempre d'aquest grup britànic anomenat Paper Lace va arribar al 1974. La noche en que murió Chicago. La història d'un enfrontament armat fictici entre la policia de Chicago i la banda del Capone.

També li va semblar una veu potent la de Jimmy Cliff en el tema I Can See Clearly Now. Però mira, l'escoltem una mica. Ara t'explico.

no està gens malament, aquesta versió. Perquè és una versió que es va publicar per una pel·lícula molts anys després de la versió original que ara escoltarem. Jimmy Cliff, nascut a Jamaica el 1944 i que ens deixava el 2025, la va gravar el 1993 per una pel·li que es va dir Cool Runnings. Però Jimmy Cliff ens recorda moltes nits de farra amb un gran clàssic dels 80, Reggae Nights, que m'han agafat moltes ganes de posar-lo, tot i que no està programat, però el programa l'anem improvisant sobre la marxa. Doncs sí, és una versió d'un tema original de Johnny Nash, que tampoc ja no està entre nosaltres, que havia nascut a Texas el 1940, ens va deixar el 2020, i que la va publicar, fixa't, la de Jimmy Cliff és del 93 i l'original, doncs, de 21 anys abans, de 1972. A mi particularment m'agrada més l'original, en aquest cas.

Johnny Nash, al 72. I can see clearly now. Ara ho puc veure clar. Que quan tens aquesta sensació és molt reconfortant, oi? Ah, però... Tornant al vell amic Jimmy Cliff. Un record per aquelles discos, per aquelles pistes dels anys 80 i per la nostra joventut amb el Reggae Night. Yeah,

Sí, també podria formar part de la nostra secció dedicada a les cançons que donen bon rotllo a aquest Reggae Night. I aquí el personal la canta. A la gent li encanta ballar i al mateix temps cantar. Encara ho comprovem avui dia a les nostres sessions de DJ.

però l'amic Pere Ponsa, que ens ha descobert com per casualitat a Spotify, i ara diu que escolta el programa a tot arreu, al cotxe, a casa, a la platja, doncs també ens recomana recuperar When Tomorrow Comes dels Eurhythmics. Em sembla també una altra gran cançó. Bona memòria i bon gust, amic Pere. És una cançó de 1986 dels britànics Eurhythmics, que eren Annie Lennox i Dave Stewart. La cançó vol dir...

When Tomorrow Comes. Quan arribi demà. Annie Lennox i Dave Stewart als Eurythmics des del 86. I l'amic Pere Ponsa, que no ens diu des d'on ens escolta, però diu que ens escolta a tot arreu. Diu, cada cop m'agrada més la versió de Nina Simone de To Love Somebody. Doncs ja és difícil, perquè és que l'original és tan guapa. Deixa'm gaudir uns instants, eh? To Love Somebody. Estimar el...

0: la Nina Simón del 69. Versionant un tema de 2 anys abans dels Vigis, que, per cert, una versió, a qui ens agrada jugar amb les versions? Gràcies, Pere, perquè l'estem estrenant, no havia sonat mai al programa. Nina Simón havia nascut a Carolina del Sud el 1933 i va marxar a França el 2003. I una última proposta, de moment, de l'amic Pere Ponsa.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ens diu al final del seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa. Entre tanta bona música, tinc a casa el long play d'en Tomeu Penya, Els Cors Ferits, versió de Some Broken Hearts Never Mend, de Don Williams. En qualsevol cas, és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut, Pere Ponsa. Doncs sí, és una cançó molt maca, eh? Alguns cors trencats no es reparen mai, seria la traducció literal. Però l'amic Tomeu Penya li va dir els cors ferits.
1: Un cafè, un cigarret i una dona que m'estreny fort. I enmig de vestides amoroses me veig el record.

0: La versió original d'aquesta cançó, la de Don Williams, que escoltàvem abans, es va publicar el 1977 i Tomeu Penya la va versionar al català el 1990 amb el títol dels Cors Ferits. Don Williams, el seu autor, havia nascut a 1939 i ens va deixar el 2017. Bueno, però al mateix Tomeu Penya li preguntàvem en certa ocasió aquí al programa...
1: Tomeu, m'agradaria molt saber quina cançó t'hagués agradat escriure.
2: Bé, moltes, però n'hi ha una que sempre m'ha impressionat per la seva senzillès i per com ho diu i la manera que ho canta, i és la cançó més versionada de la història. I esta d'ahir d'en Paul McCartney.
1: Te'n recordes de la primera vegada que la vas escoltar?
2: Sí, me'n recordo i la vaig trobar molt estranya, perquè estàvem acostumats, jo de nit, 14-15 anys, estàvem acostumat als Beatles, així com sortien en aquell moment, i sense més ni manco, ve aquella cançó melòtica, només amb una guitarreta i un cello. Tan ben cantat. I vaig quedar encantat. L'àlgia de les dones, i vaig quedar encantat, i jo sé per què és, així entenc per què la cançó més votada com la millor cançó del segle passat.
1: Sí, sí, original del 1966, que és quan es va complicar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I pots estar content, no?, d'haver-te pogut dedicar tota la vida al que més t'agrada i poder viure de la teva feina.
2: Sí, és un dels poquets cantautors, som un dels poquets que sempre he pogut viure del que m'agrada, i clar, després de tant d'anys, penso que són més de 40 anys dedicats a la música, 33 anys com a cantautor, i he pogut viure dignament, i això és difícil, i avui en dia tinc tantes i tantes de tuixa, mai hem vist unes tantes.
1: I per molts anys que sigui així, també.
2: Ah, sí, sí.
1: A tu et continuen agradant les dones, també, no?
2: Més que mai. Més que mai, perquè la millor pec les últimes coses, però jo ara prenc unes pastilles que fan anar fort com un mag de torrent, i m'estic més espalt d'una cotorra de dona que tots els frares del món.
1: Estic molt content d'haver-te retrobat, com sempre. Moltes gràcies, molta sort, Tomeu.
2: A vosaltres, adéu.

0: la cançó més escoltada de tots els temps. Beatles Forever. Algú va dir, comencem a envellir quan matem l'esperança, quan deixem de somriure, quan deixem de somiar.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Aquest diumenge la tradició torna a Amposta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega a cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeamposta.cat i amposta.cat.
3: Diumenge, 11 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
4: Gràcies per ser ràdio.
5: Cocodril Club.
6: Oh, se está bien con la radio.
5: Cocodril Club.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Coco?
1: Tranquil.
0: Tranquila. Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació, molt millor, no? Gràcies a tots els que dediqueu un temps a escriure'ns, a enviar-nos correus electrònics i gràcies també per la vostra paciència, perquè la veritat és que sortosament en rebem molts més dels que podem atendre a cada programa i per això van amb una mica de retard. A Sabadell sempre hem tingut moltíssims amics i amigues. Per exemple, en Toni Pardo, que des de Sabadell ens diu: et demano del Dr. Hook Cuando te enamores de una mujer bonita, perquè a mi em va passar quan va sortir aquesta cançó. I va ser molt maco mentre va durar, però ho recordo sovint i ho recordo amb molt de carinyo. Doncs és una cançó de 1978-1979, abans les cançons duraven molt més. Va ser número 3 setmanes i el Dr. Hook era Ray Sawyer, que per cert ens va deixar el 2018 amb 81 anys. És l'icònic vocalista que recordareu amb el Parche. Em sembla que Parche en català es diu Pegat. La cançó, com la noia de la que parla, també era molt bonica.

quan t'enamores d'una dona bonica... et comences a complicar la vida, però... mentre funciona, és meravellós, oi, Toni? Toni Pardo, de Sabadell, gràcies per la teva proposta del Doctor Who and the Medicine Show. Del 78, però per molts cocos seria imperdonable no escoltar la cançó amb la que vam conèixer aquesta formació 6 anys abans. Sylvia's Mother. Una balada lacrimògena que ens agradava ballar de dos en dos.

0: mare de Sílvia. La història d'aquell pobre noi que estava enamorat de la Sílvia, però la Sílvia passava molt d'ell. Ni tan sols es posava el telèfon. Li demanava a la mare que li posés excuses i al final el noi li va dedicar una cançó a la mare de Sílvia. Gràcies, amic Toni de Sabadell. I de moment ens quedem amb la proposta que des de Manresa ens fa l'Andrea Jornet, que ens demana Telephone Line de la Electric Light Orchestra. Diu, són els meus preferits. Doncs aquesta cançó és del va sortir en single el 1977, quan ells encara no eren gaire coneguts, però és tan bona com totes les demés. Moltes gràcies, Andrea. Salutacions als Cocos de Manresa i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Hello. How are you? Have you been all right?

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, si no fas res estúpid mentre ets jove, no tindràs res de riure quan siguis vell. Ei, participa. Quina és la teva?
2: Mira, em dic Joaquim, soc taxista aquí a Barcelona i, si és possible, m'agradaria escoltar a l'Adriano Celentano, al Breguero.
1: Doncs gràcies a tu, en nom de tot el gremi de taxistes que segueixen, com sempre, escoltant la ràdio i que gràcies a ells arribem també als seus clients.

En una altra hora de programa escoltàvem Aznavour, ara escoltem Adriano Celentano. T'has parat a pensar a quin altre programa escoltaràs aquestes coses? Aquests intèrprets? Aquestes cançons? Has connectat amb el Coco? El Coco representa una època en què compartir música significava reunir persones, pujar el volum i crear records que encara avui segueixen sonant a la memòria. L'amic taxista volia recuperar aquest pregueró que va tenir tant d'èxit als anys 60 i que Adriano Celentano també la va publicar en castellà amb aquest títol, Rezaré, que no té gaire a veure amb el títol original anglès. Però que ha estat un tema recurrent sempre al llarg de la història d'aquest programa. Adriano Celentano, en la seva versió en italià, s'hi va estar 5 setmanes en el número 1 a Itàlia. Adriano ara té 88 anys. Nascut a Milà, tant a Itàlia com a Espanya, va sonar molt més la seva versió que l'original de Beanie King en aquell 1962. Per cert que el company DJ, mestre de DJs, Jordi Carreras, m'ha regalat uns arranjaments nous que ell ha fet jugant amb les màquines de l'original de l'Stand By Me, però mantenint l'essència original del tema. I fent-lo molt més ballable. Per això omple la pista. Els diumenges a la tarda, quan encara tenim l'oportunitat de fer aquest programa de ràdio adaptat a sessió de ball. Encara no has vingut? Doncs aviat farà 15 anys que ho fem, diumenges a la tarda. Contra tot pronòstic, cada vegada en som més. Cada vegada està més maco, allò. Un ambientasso, la millor música de les últimes dècades. Diumenges tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Quin tamarro, eh? Absolutament intemporal. Des de 1962, ara, en aquesta versió actualitzada, no comercialitzada, un regalet que m'ha fet el meu amic Jordi Carreras i que ens fa ballar els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. Arribau 242. Aquesta és la teva, Gabriel.
1: Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind.
0: I a mi també m'agrada molt. I a mi també em porta records de nits fantàstiques.

Backs Exit de Suzy 4 al 77. El 78 va ser número 4 al Regne Unit i número 5 a Alemanya. If you can give me love... Si no em pots donar amor... Afegeixo jo, dóna'm música. Gràcies per el teu correu des d'Andorra, Gabriel Marín.

0: If you can give me love, si no em pots donar amor. Susie 4, 1978, ella havia nascut el 1950 a Detroit, Michigan.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

0: Gràcies per estar en connexió. A qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes també per la TDT, i ara també a través de DAB+. El nou sistema d'emissió que s'està imposant a Europa. Ah, però que no ens toquin la nostra estimada FM, eh? Que no ens la tanquin, que no ens la paguin, que forma part de la nostra vida. Recorda que aquí tens una segona oportunitat. Per si has fet tard, per si t'has dormit, per si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com, també a Spotify o a YouTube. És gratis, és fàcil, és ràpid, i si ens descarregues, doncs ens pots escoltar quan vulguis, quan vulguis, allà on vagis. Ja saps que el mar o la muntanya, sempre el Coco t'acompanya. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Rubí l'amic Pep Ruiz, que ens diu: hola, Albert, escolto des dels Malla Musicals. Caramba, gràcies per la memòria auditiva. Diu: m'has acompanyat en molts viatges, perquè he treballat de comercial per tot Espanya. Abans et gravava els programes en casset a Rubí i me'ls emportava de viatge per tot arreu. Ara, amb els podcasts, és més fàcil. En recordo una nit molt especial de 1992. Et proposo escoltar Peor para el Sol, de Joaquín Sabina. Una abraçada des de Rubí, d'en Pep Ruiz. Doncs mira, abans d'escoltar la cançó, recuperem què ens va dir en certa ocasió el mateix Joaquín Sabina sobre les cançons.
1: Las canciones que yo amo son o debieran ser más simples. Yo creo que cosas que no caben en el género poesía las pide a gritos el género canción. Por ejemplo, creo que una canción, cuanto más cursi, mejor. Si tiene una gota de horterez, mejor. Si es desconsolada y demagógicamente triste, muchísimo mejor. Las hermosísimas canciones populares de José Alfredo, a Violeta Parra, a Machín, a yo qué sé, no tienen demasiado que ver con la literatura. Es otro vehículo muy especial, ¿no? Es un género que va, francamente, directo al corazón, es un hombro donde llorar, ¿no? Lo popular puede ser, con perfecto derecho, demagogia, a condición de que se enseñen las cartas. Es decir, y cursi. Nadie va a pedirle a Machín que no sea cursi. Lo que nos gusta es que sea cursi, ¿no? Y demagogo, José Alfredo es el más, por ejemplo, el más, dice: que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Es impresionante el tipo, ¿no? Qué cara más dura. Bueno, eso es lo que nos gusta. Así que la canción es un género que permite las mayores infamias, y no solo las permite, sino que le vienen bien a las canciones.

Meteor para el Sol formava part de l'àlbum Física i Química que Joaquín Sabina va publicar el 1992 i que va ser disc de l'any, és a dir, el disc que va estar més setmanes en el número 1, sobretot gràcies al primer tall de l'àlbum I nos dieron las 10. Què tal, com van les coses, Coco? Tot seguit, un correu, si més no curiós, reflexiu. L'envia des de Molins de Rei en Joan Marín. Hola, Albert. Suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per compartir aquest sentiment m'agradaria escoltar Who'll Stop the Rain? Ah, la crida.

Who'll Stop the Rain? Qui aturarà la pluja? De 1970 i de l'àlbum Cosmos Factory de la Creedence Clearwater Revival. Metàfora sobre la desil·lusió, la confusió política i els temps difícils. Ens diu en Joan Marín, també m'agradaria escoltar Well, My Guitar Gently Weeps. Perquè diu, realment estem adormits. Mentre la meva guitarra plora suaument, 1967.

While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument. Una de les poques ocasions que Lennon i McCartney van deixar els altres dos, George Harrison i Ringo Starr, que col·loquessin alguna cançó en els seus àlbums. Eren muy suyos los chicos.

La cançó es va incloure en el doble àlbum conegut com Àlbum Blanc el 1968. Sí, l'autor era George Harrison i la cançó portava el famós solo de guitarra que va tocar el seu amic Eric Clapton. Significa una reflexió sobre la tristesa, la desharmonia i el desamor universal. Però també va ser una crítica silenciosa a la tensió que llavors vivien els Beatles. Hi havia mal rotllo entre els components de la banda. George Harrison es va inspirar en el concepte xinès del I Ching, que creu que tot està connectat. Tu també ho creus? Jo moltes vegades a la vida he pensat, està tot lligat, està tot relacionat. Ah, i en Joan Marín, des de Molins de Rei, ens diu, també podríem afegir All You Need Is Love.

All you need is love. Tot el que necessites és amor. Els Beatles de 1967, amb una crida a l'amor universal, a la pau, com la força més poderosa per unir la humanitat. I l'amic Joan Marín, de Molins de Rei, diu que també podríem afegir Here Comes the Sun. És una delícia tornar-la a escoltar. George Harrison la va escrita al jardí de la casa de camp del seu amic Eric Clapton. Expressa un missatge d'esperança després d'una etapa difícil. Aquí arriba el sol.

Here Comes the Sun, aquí arriba el sol. George Harrison per als Beatles, per l'àlbum Abbey Road del 1969. Del mateix any de Hair, l'òpera pop o rock, himne hippie, que també ens demana recuperar l'amic Joan Marín des de Molins de Rei.

ens diu Joan Marín: tal vegada hem tornat a la situació dels anys 70 amb Vietnam per Ucraïna, l'Orient Mitjà, com sempre. Es van escriure tantes cançons per la pau. On són els activistes amb guitarra d'enguany? On són els concerts com Africa AIDS, Bangladesh, Illa de Wight, etc.? Què se n'ha fet del fes l'amor i no la guerra? Mentre la meva guitarra plora i jo amb ella. Com va dir Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Gràcies. Joan Marín de Molins de Rei, que comença el seu correu dient: suposo que no sóc l'únic desencisat amb tot el panorama actual. Segurament no sóc l'únic dels cocos que segueix el programa, que necessita un bri d'esperança. Sé que tard o d'hora escamparà i per això recordo algunes cançons per compartir aquest sentiment.

I aquesta cançó sobre el festival de l'illa de Wight també té una història molt curiosa. Va ser un gran èxit aquí amb una banda teòricament dita Kerouacs, però mai ningú ha sabut qui eren. Segurament eren cantants i músics de laboratori d'aquests que estaven en plantilla en una companyia discogràfica. Com a anècdota, la van publicar en castellà, però el disc es va gravar a França. I com que només tenien aquesta cançó i havien de posar alguna cosa a la cara B del single, no se'ls va acudir una altra que posava a la cara B la mateixa cançó, però al revés, la qual cosa resultava realment insuportable, com ara pots comprovar, Coco.

Anteriorment, aquest invent l'havia utilitzat John Lennon a l'àlbum Revolver. White is White, una cançó d'amor i llibertat, que la cara B, el títol, també estava escrit al revés. És impronunciable, una cosa així com I'll see it twice. El Festival de l'Illa de White es va celebrar el 1970, entre el 26 i el 31 d'agost, a Afton Down, Anglaterra, i està considerat un dels concerts més grans de la història perquè va reunir més que Woodstock. La xifra estimada és de 600.000 persones. I en ell van participar llegendes com Jimi Hendrix, en una de les seves últimes actuacions, The Doors, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis o Leonard Cohen. El festival va marcar una mica el final del somni hippie dels anys 60 i l'últim festival massiu en aquesta illa, fins que va tornar al 2002. Però, tornant a la cançó és original del cantant francès Michel Delpech, que també va fer una versió que escoltem amb Dennis Russos en un programa de televisió.

0: algú va dir... La mala notícia és que el temps vola. La bona és que tu ets el pilot.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
3: Aquest diumenge la tradició torna en posta amb la 36a Festa de la Sega de l'Arròs. Sega, cop de fals, música, jota, xaranga, artesania i passejades amb carro. Diumenge, a partir de les 10:30, al restaurant L'Estany Casa de Fusta, vine a viure una jornada plena de tradició i cultura popular. Més info a turismeemposta.cat i emposta.cat.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig... Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu. Hola, Albert, sóc la Fineta de l'Ametlla del Vallès. Escolto el teu programa sempre des del cotxe del meu marit, que és un molt i molt seguidor teu. Crec que busques cançons que ja ni es recorden i vas i les poses en antena. I així es poden tornar a escoltar. Em podries posar Aleluia cantat per la Maciel? Ja sé que l'autor de la lletra és Luis Eduardo Aute, però a mi m'agrada més la versió de la Maciel. Em fa sentir molt gran, fantàsticament gran. Moltíssimes gràcies, fina aventura. Doncs sí, és d'una època del 1967 que l'Aute escrivia cançons pels altres, però ell encara no les gravava. Més tard va gravar aquest, que va ser el primer èxit de Maciel, el 1967.
5: Por estas cosas y por vivir...

una jove Maciel, perquè ella havia nascut a Madrid el 1947 i aquí tenia 20 anys, era el 1967, la cançó i la versió que ens ha demanat la Fineta de l'Ametlla del Vallès. I com sempre, marxem ballant. En aquest cas, barrejarem l'espai als més ballats de la història amb aquella pregunta que et fem de tant en tant. Recordes el primer disc que et vas comprar? I si no el recordes, m'envies un e-mail i em dius quin és el primer que recordes, que estarem encantats de compartir-lo. Encara que en aquest cas, escoltarem només una miqueta. Aquí a Cocodril Club, a @gmail.com. Dancing, dancing. Ens escriu la Montse Roset, que diu: el meu primer disc va ser el Max Mix de l'estiu 1997. És una compra cutre, sens dubte, diu la Montse. La raó de la compra era que era la banda sonora d'un estiu que va ser històric per mi. Els altres oients del Cocodril van dient discos de persones cultes, com Rod Stewart o Sau, i jo em vaig comprar un recopilatori de carrer amb músiques facilones com El Venao, El Venao.

I acabem el programa d'avui amb el correu d'en Benet de Sant Vicenç de Montalt, que diu que com a cançó lenta escolliria aquesta. Una de 1959, de Paul Anka. Posa el teu cap sobre la meva espatlla.

0: Put your head in my shoulder.
1: Put your lips next to mine, dear.
0: Polanka, que encara està en actiu, en l'actualitat té 85 anys i està treballant, està cantant, està publicant discos des de finals dels anys 50. Però l'amic Benet de Sant Vicenç de Montalt diu: aprofito per indicar-te que la meva discoteca de bons records era el Club d'Ara de Mataró, on el Get It On dels T-Rex em feia sortir a la pista. Gràcies per tot, Benet, bona musa. Bueno, els tiranosaurus rex de veritat es van extingir fa uns 66 milions d'anys, més o menys. Però els T-Rex de Mark Bolan van triomfar el 71 amb aquest Get It On, posa-t'hi. Unes gotetes de glam rock per demanar-te, com sempre, que procuris ser feliç. Val la pena intentar-ho, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle In Mart, amb Noel Luna en concert.
3: Avui de bon matí.
2: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
4: Diumenge 25 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a lasalabteatre.com.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor, construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
8: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
7: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
8: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
0: Imagina Ràdio,

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fontsanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Major.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Les veus de Fuensanta López, Josep Lluís Villa, Arturo Gaya i la música en directe de Sergi Trenzano i Quique Pellicer donen forma a aquesta proposta íntima i emocionant. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
3: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del Festicamp,
2: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
4: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mil fulls de mus de llagostins de la Ràpita. Rotllet de cecina amb oli i parmesà. Croquetes de rabo de bou. Lingot de bacallà gratinat amb allioli i escalivada. Sorbet de llimona i caneló de guaio cimental amb beixamel de tòfona. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
2: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a la Sala B d'Amposta es presenta Plens de Sol, una proposta escènica de poesia i música que evidencia la força emocional de l'univers literari de Vicent Andrés Estellés. Un viatge sensible sobre els grans temes d'aquest poeta valencià: l'amor, el cos, la tendresa, la memòria col·lectiva, la lluita i l'estima per la llengua i la terra. Venda anticipada d'entrades. Més info a la salabteatre.com.
2: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
4: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a cagada del manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
1: L'octubre és un mes d'espera. Esperem que arribi el fred, esperem que arribin les carxofes i, sobretot, esperem que arribin els calçots. I a Restaurant Hípica Equitor t'esperem a tu per a fer-te més lleugera l'espera. Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la brasa. Restaurant Hípica Equitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Viu una nit màgica a Jesús. Divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició a cel obert del cicle Inmart. Amb Noel Luna en concert.
6: Avui de bon matí.
5: Cançó d'autor a veu i guitarra en acústic al Claustre Immaculada de Jesús. Entrada gratuïta. No t'ho perdis.
7: Imagina Ràdio. What's

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
2: El pa amb tomata ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
4: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
5: Del 29 de setembre al 100 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp,
4: el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
5: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a edca.cat i amposta.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Ara comença Tots els gols amb Jesús Ferrando.
1: Aquí, aquí i ara, comencem les 4 hores esportives més destacades de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio presenta el programa esportiu per excel·lència al nostre territori. Tots els gols.

0: deixar. Passades les pluges, passades totes les incidències que van provocar que la jornada se suspengués pràcticament en la seva totalitat ahir dissabte per la tarda, recuperem la normalitat. Recuperem la normalitat i avui tindrem futbol a excepció de Ginestà, el municipal de Ginestà, que ha quedat molt tocat el terreny de joc per aquestes pluges i ha provocat que el partit entre el Ginestà i el Camarles B no es pugui disputar aquesta tarda de diumenge 4 d'octubre. Iniciem l'octubre i iniciem com vam fer l'any passat en pluges a dojo. I anem a comentar-ho en els meus companys, en els meus companys que fem realitat. Un diumenge rere diumenge este programa. I sense ells no seria això possible. Richi Muñoz, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Jesús. Avui estic més calmat, no,
0: sí,
1: no me posaré en tu de moment.
0: Això són les ulleres.
1: Ulleres de farmàcia.
0: Sí, sí, sí. Pedro Sabater, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, Jesús.
0: Molt bona tarda. I en un grup, en un canal de difusió, millor dit, que no para de créixer, no, Pedro?
2: Ja estem a propet dels 1.000 una altra vegada.
0: A propet? Aprovet i aquesta tarda superéssim els 1.000, no? És així, Manu Álvarez, molt bona tarda.
3: Exactament, Jesús, com bé comenteu, esta setmana ja tenim a hores d'ara 954 seguidors.
0: Ujuhu!
3: I les pluges fan parar coses, però esperem que el nostre grup de difusió no pari de créixer.
0: Que no es pare, que no pare, que el ritme no pare, no pare, no. Anem a iniciar el programa com és habitual en la primera ronda del programa, que tindrem pocs resultats perquè arran del comunicat que va emetre la Federació Catalana de Futbol provocada pel Procicat, les recomanacions del Procicat i la Generalitat de Catalunya va provocar que se suspengués quasi tota la jornada. Els partits que es van iniciar abans de les 5 de la tarda sí que es van poder disputar. I els repassarem. Els repassarem en la primera ronda, una primera ronda que, com sempre, arriba de la mà dels nostres sponsors i amics a Abelló Autotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Abelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
1: Una cosa, Jesús, los d'abans de les 5 de la tarda d'ahir dissabte te refereixes al futbol base pràcticament, no?
0: Perquè no.
1: Hi ha
0: los que es van disputar a la quarta catalana i a la tercera catalana, que n'hi havien previstos per a les 5, però van fer la triquiñuela.
1: Vale, ara veig.
0: Tu vens al programa i no te mires el guió?
1: No, però los també incluïs los del futbol base, perquè també es van disputar, disputen a migdia...
0: Sí, al futbol base ja ho veràs. Ja ho veràs. Vale. No tenim aquí la mega ronda, però...
1: Bueno, de fet, n'hi ha un que es va disputar inclús a les 5, veig.
0: No, se va disputar a les 5 menys 10.
1: A les 5 menys 10. Bueno... No crec que canvies molt de 10 minuts abans.
0: A les 5 menys 10 es va disputar el partit de la quarta catalana entre la Sénia i Sant Jaume.
1: Mira, vaig a ficar-ho, 16:50.
0: I el partit de Flix se va disputar a les 5 menys 20.
1: Ah, doncs pues, 16:40.
0: Sí, 16:40. Estava previst per a disputar-se a partir de les 5 de la tarda i es va disputar 20 minuts abans, i llavors no va passar absolutament res perquè es va disputar íntegrament el partit i sense una gota d'aigua, com no va caure durant la jornada d'ahir la tarda, i avui al matí se tenien que haver disputat la Rapitenca Sitges, que és entre cometes normal per lo mal que ha fet l'aigua a les comarques de Barcelona i Girona.
1: Més que per l'estat del camp provocar... de la Rapitenca, vols dir?
0: No, el camp de la Fanecada estava impecable. Impecable. Igual que el municipal de la Unió, que es tenia que haver disputat a partir de les 12 del migdia l'Aldeana Tortosa Ebre, i no es va poder disputar perquè les restriccions duraven hasta les 2 del migdia. I, per tant, este partit va quedar ajornat ahir mateix per aquestes circumstàncies. A Primera Catalana, tot suspès.
1: Sí.
0: Tot suspès, a excepció d'un partit, a excepció del partit...
1: que sempre tenim de tarda, que és l'únic partit que tenim sempre de Primera Catalana.
0: Un partit que, en principi, se podrà acabar disputant, perquè s'han aixecat les restriccions i es podrà acabar disputant si el camp ho permet. Si el camp ho permet, si el camp ha drenat l'aigua que ha caigut a Gavà. És una tonteria repassar els partits, però...
1: Bueno, i divendres me van dir a mi, no sé si és veritat, que davant de València, al mar, van caure 600 i pico litros per metro quadrat. Cosa que si hagués caigut a terra...
0: Més de 250 litros he sentit jo que han caigut a Barcelona. A Barcelona, i aquí a Terres de l'Ebre van caure més de 240 litros el dia anterior.
1: El que passa que repartit en hores, sí.
0: I no es para res quan plou a les Terres de l'Ebre, i es para tot quan plou a Barcelona.
1: Bueno, i tu i jo que tenim una edat, abans no es parava res en cap moment.
0: Oído para navegantes, eh?
1: No te'n recordes tu que no es parava res ni...
0: Tindrem ocasió, avui està previst una trucada a Hernán Subirat, el delegat federatiu de les Terres de l'Ebre, que s'han vist obligats, estar ben lligats de mans i peus, i ell ha estat parlant amb ell durant este matí, i me comentava que ells no podien fer res. Perquè estaven lligats de mans i peus,
1: les ordres venen de dalt,
0: i les ordres venien de més a dalt, més a dalt, i van emetre este comunicat precisament per les ordres que els venien de la Generalitat.
1: Ara buscar dates per a aquests partits que no s'han pogut celebrar.
0: Precisament he parlat amb ell d'això. Teòricament, tindran que recuperar aquests partits al pont del novembre, al pont de la Immaculada.
1: No treballarem, no? O sigui...
0: Sí, bueno... Si veus els partits que han quedat suspesos, tu mateix...
1: Agárrate los nachos.
0: Sí. Pues la Primera Catalana, la tercera jornada, no es va poder disputar res ahir, i avui veurem si es pot disputar l'Sporting Gavà 2013 Camp Joliu, partit que està previst a partir de les 6 de la tarda. Anem a la Segona Catalana, on tampoc se va poder disputar res ahir. Els tres compromisos que estaven pautats per ahir s'iniciaven més tard de les 5 de la tarda i, per tant, van quedar automàticament suspesos o ajornats, millor dit, el Sant Pere i Sant Pau l'Ampolla,
1: el Torreforta Ribes
0: i l'Atlètic Valls la Canonja, i també ha quedat ajornat el duel que es tenia que haver disputat a partir de les 12 del matí entre l'Aldeana i el Tortosa Ebre, on sí que tindrem activitat serà en els quatre compromisos que resten
1: d'esta tarda, sí, que bueno, s'inicien a partir de les 5, començant per l'Amposta Cubelles, que necessita guanyar l'Amposta
0: sí o sí.
1: Sí o sí, sí.
0: Pel civil o pel criminal.
1: Sí.
0: el Remolins Vítem, que també necessita la victòria per a trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada, disputa el seu compromís davant el Salou.
1: Al mateix horari, aquí l'Ulldecona lo que no té tantes necessitats, però bueno, si continua guanyant...
0: No té tantes necessitats, pues pregunta-li a Paco Callarissa si
1: bueno,
0: té necessitats.
1: Però vull dir, en el sentit de que si guanyés avui, pues bueno, faria un pas important, de moment, a l'inici de temporada, al front de la classificació.
0: Una arrencada esplèndida del conjunt de Juanjo Serrano.
1: A més, en partits difícils. Mm-hmm. Ulldecona, Calafell, a les 5.
0: I a partir de les 5 i mitja tancarà aquesta jornada el duel, el derbi, que enfronta al Camarres i la Sénia. Anem a tercera catalana, on sí que es van disputar els partits. Sí. Casualment, se van disputar els partits perquè s'iniciaven abans de les 5 de la tarda.
1: I perquè els equips estaven ja preparats, suposo.
0: I perquè l'àrbitre es va desplaçar i estava al terreny de joc. Això m'ho ha comentat Hernán, ho mirem d'aclarir després a partir de les 7 de la tarda quan tindrem esta comunicació telefònica amb Hernán, i em va comentar que els duels es van posar d'acord entre clubs i l'àrbitre per a iniciar-se i en total normalitat se van poder disputar ahir dissabte de la tarda.
1: I comencem per a les 4, es va disputar el Gandesa Godall amb resultat de 7-0.
0: Sí, emulant el Croàcia Anglaterra, no?
1: Sí, el que passa que a l'inrevés, perquè Anglaterra va ser a domicili.
0: 0-7.
1: Sí.
0: A partir de les 4 i mitja es va iniciar el Móra la Nova Corbera, un partit que al temps de descompte arribava el gol de l'empat del conjunt riberenc. El Corbera d'Ebre va avançar al marcador i finalment al 93 Edgar establia l'empat definitiu. Móra la Nova 1, Corbera d'Ebre 1.
1: I a les 5 menys 20, Flix 6, Perelló 3.
0: Set i partido.
1: Sí, eh? Sí, sí.
0: Esta tarda tenim un total de 5 compromisos a disputar, però un ha quedat suspès. Jo ho hem comentat anteriorment, el Ginestà Camarres B no es podrà disputar, per tant, quedaran 4 compromisos a disputar aquesta tarda i dissabte.
1: A partir de les 4 i mitja...
0: De diumenge, perdó.
1: Sí, a partir de les 4 i mitja, 2 partits. L'acaba Santa Bàrbara.
0: L'Olímpic Móra d'Ebre Masdenverge.
1: A les 5, Jesús i Maria Roquetenc.
0: I també a les 5 tancarà aquesta jornada el Jesús Catalonia Horta de Sant Joan. Acabem ràpida la ronda, sí, perquè tenim gol i un gol important, l'únic duel que s'ha iniciat a les 4 de la tarda. Anem a comentar a la quarta catalana, grup 35è es va poder disputar només la Sénia B1, Sant Jaume 4. La resta de partits van quedar suspesos.
1: I aquesta tarda, a partir de les 4 i mitja, Alcanar, Jesús i Maria B.
0: I al grup 36è es va poder disputar la primera victòria del Tortosa Ebre B a la categoria. Tortosa Ebre B 2, Roquetenc B 0.
1: Els altres partits suspesos i esta tarda, a partir de les 5, Benissanet, Xerta.
0: Tanquem esta ronda i m'anem a cantar el gol. Tanquem esta ronda amb els nostres amics i patrocinadors de Velló Autotech.
5: Quan vas deixar de creure que tot és possible El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
6: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
5: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
0: I ahir caia la pluja i avui cau la pluja de gols.

Sebre, que als 6 minuts de joc obre la llauna per a les noies que entrena Agustí Martí Garxo. Font Santa Fatjó 0, Aleana 1.

0: I ho vaig prometre la setmana passada, i esta setmana me'n recordo.
1: Bueno, no, me n'he recordat jo, eh, Jesús?
0: Ah. Ho tenia apuntat.
1: Vale, vale.
0: Fent cas a mon pare, perquè me va dir, no te'n pots recordar mai si no te ho apuntes. Pues jo ho tenia apuntat.
1: Ah, vale, vale.
0: Ho tenia apuntat i tu m'has insistit en la juguesca.
2: Mon pare és el meu ídol.
0: Mon pare serà el teu ídol, però no s'ha sentit res.
2: Ah, pues ara sí.
0: No.
1: Perdona, ara sí, Richie.
2: Dic que ton pare és el meu ídol.
0: Vale. La juguesca que recuperem avui, en 31 partits en joc. 31 partits en joc.
2: En fi. Qui arranca?
0: Tu vivies de rositas, eh?
2: Sí.
0: Entén o no?
1: I serà la primera porra de Manu, no?
0: Sí. Sí, sí.
3: Jo no sé ni què tinc que dir, ni...
0: No, només has d'apostar els gols que es faran.
2: En 31 partits.
3: D'acord.
2: Qui arranca?
1: Bueno, normalment sempre guanyava o Jesús o Tomàs, jo i Richie sempre mos quedàvem rezagados.
2: O mos passàvem per molt.
0: Aviso, para navegantes. N'hi han molts, però molts...
1: Partits de futbol molts... base.
0: No.
2: I de futbol sala.
0: No, no, no. De futbol sala, sí. Mm. De futbol base només n'hi ha un. Però tela marinera los partits de futbol sala que hi ha esta tarda.
1: Animem també els oients, si volen participar, a través d'Instagram, que mos deixi el seu pronòstic.
0: Manu, fica't en actiu perquè... per a incitar a la participació d'esta porra, mai més ben dit, de gols, que tenim 31 partits.
2: Ja està manant faena, t'entenes com.
0: Sí,
2: no?
0: Sí. Pedro el guiarà. Pedro el guiarà. Tenim 31 partits, però un mos queda fora de programa, perquè a les 8 de la tarda s'inicia un duel a la segona divisió de futbol sala.
1: Jo, si vols, me quedo, narrar-lo, Jesús.
0: Un riu de cols...
1: I Richie també.
0: Un riu de cols Guiamets. Un riu de cols Guiamets.
1: Partidazo, vamos.
0: Partidazo en la cumbre. No sé si... Podem repassar els 30 partits o ja els anirem dient?
1: Ja els anirem dient, perquè ara 30 partits després de fer la ronda i tot, a lo millor, no? O sí, com, com tu vulguis, eh?
0: Sí, sí. 186 gols.
2: Ostres, 186?
0: 186 gols.
1: Richie?
2: 125. Soc més conservador.
1: Manu?
3: Sí, però aquí vull entendre la dinàmica una mica. O sigui, en base a que...
0: A prova del micro.
3: En base a que fem este pronòstic.
0: Sí.
3: Vull dir, entenc que els gols, però... Los que ha dit Jesús, per exemple, són molts? Se poden considerar molts?
1: És una aposta ambiciosa, podríem dir.
3: Ambiciosa, no?
1: Tu fes el teu càlcul,
3: sí,
1: una mica...
3: No, diries,
1: una mica lo càlcul mental de que aproximadament entre 2-3 gols per partit, pues multiplica 30 per 3, sí, pues sí, una mica sí. Per allí va. Jo evidentment diré... hi ha partits que n'em marcaran molts i hi ha partits que pues, n'em marcaran.
2: Jo diré
3: 133 gols.
0: Molt
2: 133.
0: Bé. Molt bé, Manu, molt bé.
1: Pues jo dic 145.
2: 145. Jesús, com sempre, tu...
0: Ja parlarem a les 8 de la tarda. Ja parlarem a les 8.
1: Animem a tots els oients que vulguen participar a través del nostre Instagram, @totselsgols. Tenim obert l'ODM i vos apuntarem aquí a veure qui la clava més.
0: I a través del canal de difusió farem este comentari que tothom que se vulgui sumar en esta juguesca, en esta porra, se pugui donar el seu pronòstic i mirarem si podem donar alguna cosa. Ja veurem.

0: després de dos ascensos consecutius. Recordem, des de segona divisió a la preferent catalana que tenim al conjunt de la Unió, el conjunt que presideix Josep Maria Pujol, fent una gran arrencada de campionat, perquè recordem que la setmana passada ho vam viure aquí en directe. Recordem que el duel va iniciar-se amb el gol al Deà, que els avançava el marcador. Tot així, va arribar l'empat visitant i així van acabar el segon duel d'aquesta categoria. Seria important mantenir aquest mínim avantatge que han aconseguit als inicis de partit amb aquest gol de Laura Balcebre, que avança el conjunt aldeà a domicili. Finalment, el compromís s'ha pogut disputar i han pogut fer el viatge sense cap tipus d'incidència. I Pedro, heu portat els manguitos o ja els heu deixat abandonats? Els manguitos i els manguitos o flotador.
1: Jo vaig anar a treballar en barca l'altre dia.
0: Ai, què maneja mi barca aquí,
2: Jo la veritat que estava a Saragossa quan va passar tot lo de la tormenta i no me'n vaig enterar massa. El que passa que vaig veure un munt de vídeos i un munt de fotos i em vaig ficar les mans al cap perquè dic, hòstia, va ser fort. Jo espero que, bueno, entenc que ningú ha resultat ferit ni...
0: Bueno, han hagut
2: bueno, gent...
0: dos morts a les comarques de Barcelona.
2: Ah, doncs no ho sabia, a les comarques de Barcelona.
0: I n'hi han fins a tres desapareguts.
2: Déu-n'hi-do, doncs això no tenia constància d'esta informació.
0: Malauradament, aquestes persones han perdut la vida i des d'aquí adreçar a la família i als coneguts una càlida abraçada i que descansin en pau. Fem una petita pausa i tornem en els directes. Tornem en els directes en el nostre... buscador de trucades està fent les seues indagacions i tornarem amb el primer directe d'aquesta tarda.

0: Hola, hola. Hola, hola.
1: Hola, bona nit.
0: Sí, sí.
2: Com estàs? Fortunato.
0: Ahí estem.
2: Però sé sempre aquí, tu pots parlar també. Parla, parla.
3: Fortunato, Simon.
0: Sí, Simon. Bona tarda, amic.
3: Bona tarda i bona tarda. Us estan donant les jugadores aldeanes, no?
0: Sí, però desgraciadament ara ens han lesionat a la Nayara, una jugada que molt li han entrat per detrás en les dues cames, i l'àrbitre ni signia, s'ha indignat a assenyalar la targeta corresponent. No volia anar roja, però almenys la que podia ser roja. I mira, de moment estem, hem tingut que esperar, que han estat 5 minuts per reanimar-lo una mica, i al final l'han substituït per Arua.
3: Però està bé, no, Nayara?
0: Sí, sí, sí, està bé, però hem fet una falta al turmell, i, però en els dos camps per davant, per detrás, escolta. Aquí també és el que deia l'altre dia atràs, que els àrbits aquí han d'implantar una mica més de justícia, ja que estan ajudats per les bandes, i la feina que és més conscient de fer incrementar la justícia, doncs no la fan. I això, doncs, precisament, mostrem partit a partit. Estem guanyant el 0-1.
3: Però això t'anava a dir, no?, que us heu avançat als primers minuts amb gol de l'Aura del Cebre, no?
0: Exacte, ha sigut una deixada de Nayara, i entra per la banda del Cebre i l'ha clavat al sortir de la portera. Però bueno, mira, estem al minut 38 ja, i han hagut 5 o 6 minuts parat per la lesió d'estat de Nayara, i bueno, estem aguantant, a veure si podem tirar endavant el partit.
3: Podem repassar l'alineació de la Unió Esportiva Aldeana, Fortunato?
0: Sí, però clar que sí. A veure, està la portera Laura Mingueta, sí, és que, espera, que jo estic aquí mirant-los tots i no els trobo. La defensa és Paula i la Marco, a la dreta la Ainhoa i la Janira, al centre del camp està la Ferrer, la Alba Ferrer, la Gemma Casanova i la quin és l'estrella? La Gemma Casanova, he dit,
3: sí.
0: Que estem, no, que estàvem llançant un corne ara i estem mal posats. I està dividit i la Sílvia Maicas. I llavors ara està jugant la Valcebre per una banda i l'Andrea per una altra, i davant l'Arua.
3: Un partit que està dirigit pel col·legiat del comitè tècnic del Baix Llobregat, Nil Giné Algeciras, assistit a les bandes per David Avilés Gómez i Hugo Deirós Rivera. Pinta bé això, no, Fortunato? No heu notat el canvi de categoria, no?
0: No, estem vull dir que van bé els partits. La setmana passada em va tenir 1-1, però les sensacions són bones, i ara, pues, aquí, pues, estem donant la cara. I la veritat que molt bé, i vull dir que aquest equip, el Fontsanta, és un equipàs,
3: un vell conegut,
0: però bueno, el ve i aquí ven que també està l'estan gravant el partit els companys de la nostra dia, que la setmana que ve venen a l'aldea. Estan l'entrenador i bueno, l'equip tècnic.
4: Punt de penal!
0: Bueno, i ara estem que llançar una falta de punt de penal. La Marco, i a veure si tenim ocasió de fer el segon gol, que això m'ho donaria molta tranquil·litat.
3: D'ampliar distàncies al marcador, no?
4: Punt de penal!
0: Sí.
3: Tu comentes l'acció? Fortunato?
0: No, ja l'ha entrat, però l'entrat de Gemma Casanova no ha pogut arribar a fer cap tirada. S'ha passat a fora de banda, a fora de porteria.
3: Minut i resultat des del municipal de Fontsanta, Fatjó. Fortunato?
0: Minut 41, Fontsanta, Fatjó 0, Aldeana 1. Gol de...
1: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
2: Com heu pogut comprovar, tenim uns petits o grans fallos tècnics. La pluja ens ha jugat una mala passada i tenim les dues línies de mòbil inhabilitades. Estem efectuant les trucades via WhatsApp. I per això és més lent el ritme del programa, però ho solventarem durant aquest programa. Estem fent les trucades oportunes i ho solventarem, o com a mínim ho intentarem solventar-ho amb... ha vingut Richie i ja m'ha descentrat el que anava a dir. Què?
3: Ja t'he descol·locat. Bueno, sí. Volia preguntar una cosa, però off the record. Però
2: off the record.
3: Continua.
2: Pues això, tenim uns problemes problemes tècnics. Mirem de solucionar en breu. I si no és en breu, pues, funcionarem igual que han funcionat en la trucada de Fortunato via WhatsApp. Intentarem posar-nos en contacte en tota la gent que tenim prevista durant aquesta tarda.

0: Bona tarda.
1: Me sents bé?
0: Perfecte, ara sí.
1: Perfecte, ara estem en la conversa oportuna. Tenim Albert Alberic a l'altra banda del fil telefònic per a comentar el duel que va disputar ahir el Flix i que sí que va poder acabar disputant el Flix i amb golejada final, no? És així, Albert?
0: Sí, al final vam jugar perquè nosaltres vam arribar al camp i a les 3 i mitja vam rebre un WhatsApp dient que no jugàvem i en aquell moment arribava el Perelló i nosaltres volíem jugar. Vam trucar a la federació per si era possible jugar i van dir que no, que l'àrbit pues, ja... de que havia de tornar, que no jugàvem. I dic, home, però si a Flix fa sol, com pot ser que no juguéssim? Uh-huh. Vam trucar, vam parlar en Ximo, vam parlar en Hernán, a veure si podíem aclarir-ho, perquè trobar una data és molt complicat a ser alçades, perquè, bueno, a més van entre setmana no podem jugar. I pont del desembre, pues, la gent està de sempre on la de pont. Uh-huh. Total, que al final pues, vam... Quan ja havíem decidit que no jugàvem perquè no hi havia àrbitre, i per allò estava pràcticament als cotxes, pues, va arribar l'àrbit. I bueno, vam parlar amb l'àrbit, ell va dir que pare, cap problema, si comencem sempre abans de les 5 de la tarda. Uh-huh. I bueno, va ser tot una mica així correcuita, vam parlar a la federació, van dir que van donar l'okay, i al final pues, vam poder començar a les 5:05 i el partit va ser normalitat. Uh-huh. Sí, sí.
1: En total normalitat que es va poder disputar aquest duel i que us va acabar sortint de perles, no, Albert?
0: Sí, sí. Quan juguem a casa, de moment portem 2 partits i portem 10 gols a favor. Uh-huh. Vull dir que estem molt bé. I sí, jo crec que bueno, va ser un partit que totalment el marcador va ser just. La primera part... Ens han ficat 2-0, aparcar-ho Perelló, posava allí uns 10 minuts que una mica d'incertesa, però crec que el marcador va ser just i bastant curt perquè els 3 gols del Perelló se pot qualificar com errors nostres defensius, els 3. Uh-huh. Que... No, bé, va ser un bon partit, molta gent al camp, m'he quedat molt sorprès perquè primer vam dir que no, després que sí, i hi havia més gent, jo diria que fa temps que no hi havia gent a la ventonilla com havia ahir.
1: Uh-huh. I en un Jordi López que està que se'n surt, no?
0: Bueno, quan la temporada passada va acabar, pues, ja em vaig afanyar ràpid
1: a presentar-li la renovació, eh?
0: Sí, sí, no, home, evidentment, una renovació a l'alça, evidentment, com no pot ser d'altra manera. Home, clar, vaig ser la categoria i, bueno, ja no havia acabat la lliga, ja tenia pretendents. Uh-huh. I supercontents, és que està... Està en un nivell que, bueno, hi ha 4 gols i em hagués pogut fer-te 6. Uh-huh. Estem encantadíssim, de veritat. Jo porto seguint els molts anys i un delanter tan comptar com ell, jo és que ni el recordo.
1: I ahir va marcar aquest pòquer de gols, no? Si no me'l conto. 4 van ser en total, al final?
0: Sí, sí, 4. 4 ja t'ho he dit que si t'havia fet 6 o 7 m'hagués sigut... Hauria sigut normal, perquè també em va tindre i molt bé, superbé.
1: Un Flix que està on tenia que estar, no, Albert? A la part capdavantera d'aquesta tercera catalana, que serà molt competida enguany, com va ser-ho l'any passat, no?
0: Sí, a veure, d'altres, clar, acabar la temporada passada on vam acabar, pues, les expectatives són altes, sincerament. Després ja veurem on es portarà el futbol i si la pilota entrarà o no entrarà. Però nosaltres estem molt il·lusionats, sabem que la categoria és, bueno, és duríssima i serà molt dura. Jo crec que quasi penso que més dura que l'any passat, perquè hi ha rivals que, bueno, Acaba, Jurús i Maria, Roquetén, Olímpic, Mora la Nova, Gandesa, n'altres. Però bueno, a veure, nosaltres sabem que fem bé les coses, podem aspirar tot. I, bueno, estem amb molta il·lusió, lo de sempre, l'any que ve el centenari, i, bueno, a veure, de moment portem 3 partits, vam perdre Jurús i Maria, que va ser una mica així perquè vam anar 13, i pràcticament sense banqueta, i ara 2 partits a casa, 2 victòries, i, bueno, bé, a veure, hasta on podem arribar i a veure què podem fer.
1: Hasta on aguanta el ritme, no?
0: Sí, a veure, al final és això. Jo sempre hi ha favorits, i en altres favorits no hi estem mai. Però a mi ja em va bé, això, saps? No, este, Catalunya, Germania, l'acaba, a mi em va perfecte, això. L'altre, la lleta, per l'any passat, que a la mitja part de l'última jornada era un equip de promoció. I quan dintre, altres, sense dir-ne ningú i fer la nostra feina.
1: Has sentit que estàs a un camp de futbol, potser?
0: Sí, bueno, les que mos agrada de la pilota hem anat a veure l'Olímpic Mas d'Enverge i hem trobat aquí un munt de coneguts i bé, a passar la tarda al futbol, que és el que mos agrada en altres.
1: He sentit potser un gol?
0: Pues sí, ha marcat l'Olímpic fa 2 minuts. 1-0 guanya l'Olímpic.
1: Pues aprofitem a cantar-lo el gol de l'Olímpic que avança el marcador. El conjunt riberenc als 24 minuts, no? És així, Albert?
0: Sí, sí, minut 24 a marcar l'Olímpic.
1: No sé. Aprofitant, t'anem a fer servir de comentarista. Com arriba la jugada, si m'ho pots comentar?
0: Pues una bola llarga a Martí Sabater, que és un jugador rapidíssim, i davant del porter l'ha creuat i ha fet un gol típic de Martí. No soc de l'Olímpic, però que també el conec.
1: Mos coneixem tots, no?
0: pues per això mateix, al final.
1: Les coses que no s'entenen, no? Que a les Terres de l'Ebre mos estàvem ofegant feia 48 hores i quan els toca l'aigua a Barcelona s'ha de parar tot el país.
0: Jo, Jesús, ja no sé què pensar. En altres... Quan ens interessa, ens fiquen al sac d'ells i quan no, som un món a part. Jo, el que va passar ahir, ells sabien la previsió que havia i si ho havien de decidir, s'havia de decidir no ahir a les 3:28, s'havia de decidir al matí i no esperar.
1: En temps. Arriben
0: als camps.
1: En temps.
0: Clar, és que els equips estan al camp ja. Jo tinc coneguts que juguen a l'Escó i van fer tornar a l'autopista que anaven cap a Vilafranca, cap a casa una altra vegada. I és també el que et dia. Jo entenc que allí pugui haver pluja, pugui haver el que sigui, però és que aquí, jo dic que fins ahir no feia sol, però és que estaria el temps, que feia una tarda de futbol total, tot suspès. Després diuen avui, estaria tot el migdia. Tinc companys que han anat a córrer una cursa a Tortosa, està això de running series, i hem pogut córrer. I en canvi no pots jugar a futbol. A veure, no sé, si no m'ho tenen en compte per a res, Jesús, no és d'ara, això. No. Suposo que compartiran amb mi l'opinió, igual que les assemblees, que sempre les fan a Palamós o a Blanes, i aquí què? Que hem d'anar a Blanes al mes de juliol? Doncs no. I entenc, després diu, és que no veniu, és com hem de vindre? Sí. És que, clar, a veure, que ho fèiem fàcil, no. A Tortosa, no?
1: És que a les Terres de l'Ebre no es treballa.
0: Bueno, no, però és que, hòstia, a vegades ho diem, jo li vaig dir un dia, és que a veure, anar a Blanes un dia de juliol, hòstia, xec, no sé, fem-ho aquí a Tortosa, jo no et dic a Mora. I des de la Ribera de Mora, però a menys a Tortosa, que estic a prop de casa, però dues hores de cotxe, pues no sé, però bueno, és la història de sempre. Ja va passar una vegada que vam haver de parar entre els clubs, i després els clubs han d'arribar a acords, després no hi ha acords i problemes entre clubs, i no, això no és cosa nostra, és cosa de nivell federatiu.
1: Recuperant lo que fa l'actualitat del Flix, en Jordi Castellví heu trobat a un efectiu molt bo, no, Albert?
0: Pues sí, Jesús. A veure, ja et vaig comentar l'any passat, és una aposta arriscada, pues, perquè, bueno, no bé, venia del futbol sala. Sí que havia entrenat a xavals, però bueno, i a part també era així perquè som molt amics i, ostres, ficar un amic allí també és complicat, però bueno, la resposta és que té tot l'equip superendollat, la gent està molt endollada, la primera temporada que era la de... Així com des de novato, nos quedem tercers i, pues, clar, és que poca cosa a dir. Jo estic supercontent i espero que es quedo... Almenys fins que jo acabi de president, que estigui amb mi.
1: I quan acabes de president, tu?
0: Bueno, en principi el 20, ara l'enquiem un centenari i el 29 pues, farem uns 10 anys i suposo, pues, que, bueno, suposo que hi haurà algun relleu ja. Jo no marxaria mai, Jesús, però... però bueno, però clar, però la Junta és diferent, està més cremada i bueno.
1: Sí.
0: Però bueno, de moment, encara que hi ha 3 anys, disfrutem aquest any i a veure com va.
1: Pues aprofitaré per a tancar aquesta connexió dient-nos minut i resultat des del municipal de Móra d'Ebre, Albert.
0: Pues mira, minut 29 en 35 segons, Olímpic 1, Mas d'Enverge 0.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a
1: place where the grass is really. Pues en tota aquesta història de los telèfons, que si funcionen, que si no funcionen, bueno, han pogut establir aquestes dos connexions amb Fortunato Simón i amb Albert Alberic, i hem arribat al temps de la segona ronda d'aquest programa, una segona ronda que és efectiva gràcies als nostres benvolguts amics de Bellautotec.
2: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
3: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
4: A Bello Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Abans d'iniciar la ronda, anem a cantar el descans del primer partit que teníem aquesta tarda de diumenge en directe. Aquest Fontsanta Fatjó Aldeana ha arribat al temps de descans amb el 0-1 al marcador. Fontsanta Fatjó 0, Aldeana 1. I anem a repassar els diferents partits que no es van poder disputar ahir en, a la primera catalana. Tota la jornada suspesa, tota la jornada suspesa, juntament amb els dos compromisos que es tenien que disputar aquest matí. Richi.
1: Sí, bueno, no sé si tinc veu, se me sent?
0: Sí. Sí.
1: Pues sí, començant pel Cambrils Unió del Catllà.
0: El Poble Sec Bon Pastor.
1: Fundació Atlètic Vilafranca Escó.
0: Recordem que tots aquests partits se tenien que iniciar després de les 5 de la tarda. Per tant, van quedar suspesos per aquest decret que va comunicar la Federació Catalana de Futbol, fent cas, insistim, fent cas a les recomanacions del Procicat i de la Generalitat de Catalunya. Bueno, ho deixem per a després. Ja ho comentarem en Hernán, que m'ha comentat aquest matí, ho he dit anteriorment, que estava ben lligat des de mans i peus. I en ell xerrarem d'aquest tema. Ciutat Cooperativa Vilaseca.
1: I l'últim d'ahir, Sant Feliuenc, Sant Boià.
0: I aquest migdia no s'han pogut disputar el Rapitenca Sitges, el municipal de la Fanecada.
1: I a la mateixa hora, que era a les 12, el Júpiter Vilafranca.
0: El municipal de...
1: Júpiter.
0: De la Verneda. Ostres, gent. No n'aprens, no n'aprens.
1: No, ja ho saps.
0: Per anem
1: això,
0: a...
1: Per això me tens carinyo.
0: Sí, carinyo, carinyo. Anem a repassar els cinc... els quatre compromisos que no van poder disputar ahir i aquest migdia a la segona catalana, al grup 6è. Richi.
1: Sí, el Sant Pere i Sant Pau Ampolla.
0: També es tenia que iniciar a partir de 5 i mitja i no us va poder, no va poder arrencar el partit, com tampoc ho va fer el Torreforta Ribes.
1: A les 6 i mitja, igual que l'Atlètic Valls Canonja.
0: I aquest migdia no s'ha pogut disputar l'Aldeana Tortosa Ebre. A partir de les 12 del migdia, recordem que les indicacions del Procicat van comunicar que duraven fins a les 2 del migdia.
1: Perquè el camp de l'Aldeana estava bé, no? Bueno, ho saps tu? No, ni idea.
0: Estava perfecte.
1: A les 5, o sigui...
0: Estava perfecte perquè recordem que quan van comunicar aquest comunicat no ha caigut ni una gota d'aigua a les Terres de l'Ebre.
1: Bueno, però del divendres...
0: No. Quan van comunicar... A les 4 de la tarda d'ahir dissabte.
1: Sí.
0: Des de les 4 de la tarda fins en aquell moment no havia caigut ni una gota d'aigua. Jo no he sortit fora, però tu...
1: Jo m'he anat de parranda.
0: Sí, tu diràs si no. està caient rodes de molí de canto o algo.
1: I mentixes, sí que ha sortit, un moment.
0: Bueno, sí, tens raó.
1: El que diem a les 5, o sigui, s'ha iniciat ja l'Amposta Cubelles.
0: També s'ha iniciat a partir de les 5 el Remolins Vítem Salou.
1: I el mateix que l'Ull de Cona Calafell, al mateix horari.
0: I a partir de les 5 i mitja tancarà aquesta jornada el Camarres La Sénia. Anem a tercera catalana, on sí que es van poder disputar els tres partits. Hem tingut anteriorment el Bert Alberic, el president del Flix, que ens ha comentat que l'acord entre els dos clubs i l'àrbitre va prendre la determinació d'iniciar el partit al municipal de la Ventonella amb un horari anterior a les 5 de la tarda. I se van ficar d'acord per a iniciar aquest duel a partir de les 5 menys 20
1: Sí, però també és curiós, perquè el partit s'acaba després de les 5.
0: Sí, però bueno, teòricament, teòricament, entre cometes ho fico, la incidència de les pluges arribava a les 8 de la tarda. Ahí lo dejo. Sí. Gandesa 7, Godall 0.
1: Mora la Nova 1, Corbera d'Ebre 1.
0: I Flix 6, Perelló 3.
1: A partir de les 4 i mitja, o sigui, ja ha començat, no tenim notícies o igual jo m'ho he perdut, però l'acaba Santa Bàrbara 0-0.
0: Estic mirant si tinc comunicat d'aquest partit. No en tinc, per tant, 0-0. A on sí que n'hi ha hagut novetats, sí. Ens ho comentava anteriorment el Ber Alberic, ens comentava que estava veient aquest duel entre l'Olímpic Móra d'Ebre i el Mas de Merge, i al minut 24 Martí Sabater ha fet el primer gol del conjunt riberenc. Olímpic Móra d'Ebre 1.
1: No, i més Mas novetats, ha empatat el Mas de Merge, que ho he vist jo fa un moment. 1-1.
0: Martena, molt bé. Martena, de penal, acaba d'empatar als 32 minuts de joc. Acaba d'empatar pel Mas d'en Verge. Olímpic Móra d'Ebre 1, Mas d'en Verge 1.
1: El que comença ara és el Jesús Maria Roqueteng, a les 5.
0: El que es tenia que iniciar també a les 5 de la tarda era el Ginestà Camarres B i va quedar suspès per l'estat del terreny de joc.
1: I també s'ha iniciat ara a les 5 el Jesús Catalònia Horta de Sant Joan.
0: Anem a la quarta catalana, grup 35è, a comentar l'únic duel que es va poder disputar ahir. Va ser el que es van ficar d'acord els dos clubs i l'àrbitre d'iniciar 10 minuts abans de les 5. El duel que es va disputar al municipal de la Sénia i que va acabar amb golejada visitant. Se va imposar el conjunt Dian Tomàs al municipal de la Sénia. La Sénia ve 1, Sant Jaume 4.
1: I els tres partits que s'havien de disputar d'esta quarta catalana, a banda d'aquests que sí que es va disputar, se van suspendre els tres. El Jesús Catalunya B, Ulldecona B. L'Aldeana B.
0: L'Aldeana B, la Cava B.
1: I l'Ametlla de Mar, Campredó.
0: Un partit que ja es va suspendre el dia anterior, perquè s'havia avançat a la jornada i es jugaven divendres a partir de les 8 i mitja de la tarda.
1: Uno que era quan era l'alerta aquí.
0: Sí, sí, sí. Però llavors no van haver alerta.
1: Ah, no?
0: No.
1: Va ser de mutu propio que van suspendre el partit.
0: Van hi haure un comunicat que arriba als mòbils, que és estrident.
1: Sí, bueno, de matí, i jo vaig rebre de matí.
0: Ens confinaven tots a casa.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. Però comunicat propi no van hi haure. Van hi haure comunicat propi a partir de les 4 de la tarda d'ahir. No van hi haure un comunicat propi el dia anterior.
1: Sí, t'entenc.
0: Quan aquí ja estàvem ofegant-nos. Ahí lo dejo.
1: Menos mal que vius a un segon pis, no? Un
0: sí,
1: segon?
0: Sí, sí. I a un segon pis és difícil... és difícil que la marea se m'endugue. I a partir de les 4 i mitja s'ha iniciat l'Alcanar Jesús i Maria B, que no tenim constància de que n'hi haguen moviments al marcador, per tant, Alcanar 0, Jesús i Maria B, 0.
1: Canviem al grup 36è, esta quarta catalana. Ahir dissabte es va disputar un partit només, els altres es van suspendre, es va disputar el Tortosa Ebre B, 2, Roqueteng B, 0.
0: Divens a Torre va quedar suspès.
1: L'Aldo B, la Fatarella, també suspès.
0: I el Pinell Olímpic Móra d'Ebre B va quedar ajornat.
1: I avui a les 5, o sigui ara, ja ha començat, se suposa, el Benissanet, certa.
0: El municipal de?
1: Benissanet.
0: Alberto do...
1: Txec. Me faràs estudiar la llista de los Reyes Godos, també.
0: No, no. Te faré estudiar los camps de futbol de les quatre comarques d'aquí.
1: Vale. Ostres, i quin premi, eh?
0: I tanquem esta ronda amb gol. Amb gol perquè el Mas d'en Verge li dona la volta al marcador.

0: Mas d'en Verge, que als 40 minuts de partit capgira el marcador al Municipal de Móra d'Ebre. Nico fa el segon gol del conjunt del Montsià. Olímpic Móra d'Ebre 1, Mas d'en Verge 2.
1: I tanquem esta segona ronda amb els nostres amics i sponsors de Bellautodec.
2: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
3: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
4: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

I hem informat que no teníem novetats, però ens arriben 4 novetats des del mateix partit. La Cava s'avança a davant el Santa Bàrbara per 3-1. I ara mateix s'avança el Club Deportiu.

0: 15 minuts de partit. Avança el conjunt de Mario Javaloyes al marcador. Jesús i Maria 0, Roqueteng 1.
1: A la línia 1 tens. Ja t'ho he posat. Anem en posta, que necessita la victòria després d'un inici una mica dubitatiu esta temporada. També és veritat que tenia partits difícils. I tenim a Jordi Pérez.
2: Jordi Pérez, molt bona tarda.
3: Aquí la vingui, molt bona tarda.
2: No, un partit complicat, no?
3: Bueno, a priori sí, però igual.
2: El Cubelles és un dels teòrics aspirants a estar a la part capdavantera d'aquesta segona catalana, no?
3: Pues ha vingut amb el gran. També no, és evident que és un equip, és un partit complicat, però la necessitat de l'emposta vol dir que hauran de posar una mica més intensitat que en un partit normal, perquè és clar. Un altre ser partit, un dos de rota, que ens hem puntuar, no guanyar.
2: Puntuar, no guanyar, és la missió del Club de Futbol Amposta aquest diumenge, després de dos derrotes consecutives davant el Camarles i l'Ulldecona, no?
3: Sí, senyor. Un gol a favor i cinc en contra, i un joc bastant pobre. Diem la segona part de l'Ullacona, que necessitàvem, per almenys, que pensàvem que al final del partit encara que foren en cort, i això ens donaríem una miqueta i al contrari. En falta 5 minuts l'Ullacona, si no era, no recordo, l'Ullacona va sentenciar en el segon gol i el cort ja no va ser contra assistir. Ja saps que de vegades els partits quan se compliquen a base de lluita, intensitat i penjar pilotes i arribar a intentar aconseguir a l'àrea contrària, però a vegades aconseguir alguna cosa. No va ser possible el diumenge passat i ho haurem de fer tot això, clar.
2: Quan aquest precís instant, espera Jordi un segon, perquè anem a cantar gols. Han arribat dos gols. S'avança el Jesús Catalonia davant l'Horta de Sant Joan a la tercera catalana. Marca Lluís Espina. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt de la Santa Creu, que s'avança als 16 minuts de joc. Jesús Catalonia 1, Horta de Sant Joan 0. I també n'hi ha gol a Móra d'Ebre. Arriba l'empat de l'Olímpic. Móra d'Ebre, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt riberenc, que empata el temps d'afegit quan passaven 2 minuts de l'hora. Olímpic Móra d'Ebre 2, Mas d'Enverge 2. I recuperem la trucada en Jordi Pérez des del municipal d'Amposta comentar-nos les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui. Jordi.
3: El grup de futbol Cubelles juga Triuró a la porteria, Ousán, Valldoceras, Mateo, Abri, Oriol, Patrick, Emiliano, Maur, Joan i Soleiman. I per part de l'Amposta, Òscar a la porteria, Marcel, David García, Roger Punto, Jordi Codo, Niu, Cano, Roger Garcín, Frank, Jaxi, Javi Calleja i Anua. Portem 18 minuts i la veritat és que aproximadament a la porteria, ni per una banda ni per l'altra, pràcticament no res.
2: Ha recuperat efectius l'Amposta, Jordi?
3: Bueno, en principi a la banqueta tenim a Peque, que sí, estoy dando detrás de lesión. También un jugador que jugó Alex Martínez, que no me comentó que es muy bueno y no recuperé tanto que el primer. Y a ver si se hace muy para motivar, no me quedo muy bien, y no motivar a gastar buenas sensaciones, mejorar los jocs y venir a partir.
4: Minuts i resultats del Municipal d'Amposta, Jordi.
3: Minut 21 de la primera part, resultat Club de Futbol d'Amposta 0, Club Futbol Tudella 0.
5: Minut a minut, gol a gol. Escolta tota la jornada esportiva, tots els gols, amb Jesús Ferrando.

Quan en aquest precís instant marca, empata el Jesús i Maria. Gol, gol, gol, gol, gol. Als 22 minuts de joc acaba de retornar les taules al marcador. Denis ha fet el gol del conjunt roig i blanc. Jesús i Maria 1.

0: minuts d'autèntic infart entre el conjunt partidalenc i el roquetenc, amb el gol que havia avançat el conjunt roquetenc als 16 minuts d'obra d'Idac, i 6 minuts després ha tornat les taules al marcador mitjançant Denis, no?
1: Doncs sí, correcte. Possible el partit del roquetenc ha entrat millor al partit, tenint més posició de pilota i arribant i tingut les primeres ocasions del partit. Tenia el domini més de l'equip visitant, està que ha arribat aquest gol al minut 16 d'Idac, que ha estat una triple rematada. Primer ha estat el jugador del roquetenc, Isaac, que ha ajudat a boca de canó, el porter local ha fet una gran aturada, francès. El rebuig l'ha agradat a Quim, que Quim ha fet la segona rematada, que també ha desviat el porter, i a tercer sí que l'Idac ja no ha perdonat i ha marcat el 1-0, el 0-1, millor dit. Però passa que aquest gol possiblement ha despertat l'equip local, que Cartier llavors ens ha fet un pas endavant a augmentar la pressió i el ritme de joc, i efectivament l'aviat ja aconseguir l'empat al minut 21. El mateix any hi havia Bisset amb un xut que ha sortit fregant el travesser, i al minut següent ja no ha perdonat una pilota que no dins de l'àrea, i amb un xut que va fet el 1-1. De moment, partit molt igualat, molt disputat aquí a l'Aube, com ja s'esperava, i bé, encara queda molt de partit endavant i l'espai de nou.
0: Les espases en alt entre un Jesús i Maria que suma els 6 punts d'aquests dos primers compromisos, i el roquetenc que busca refer-se després d'aquesta ensopegada davant la Cava al segon partit de Lliga, no? No és així, Miquel?
1: Correcte, l'equip de l'Aube, doncs, que vol continuar aquesta bona dinàmica i aquest bon inici de temporada, doncs, considera avui una victòria contra un dels equips de l'Aube, també contra el roquetenc. I bé, perquè el roquetenc no és el contrari, intentar buscar un resultat positiu que li faci tornar les bones sensacions de la primera jornada, com va debutar amb una victòria clara al Camp Olímpic de Mora.
0: Una victòria contundent, m'atreveixo a dir.
1: Sí, sí, molt, molt contundent. Potser era un partit marcat potser més a voltant del que es va veure al joc, perquè el roquetenc es va trobar aquell dia en 3 gols molt ràpids, que va condicionar el partit, però sí que en principi havia donat confiança, i anem a veure avui com evoluciona aquest partit de moment. Molt igualat de moment aquí a l'Aube, el que el roquetenc torna a tenir una mica més la posició de la pilota i el domini del joc, però el Jordi Maria, quan surt a la contra, ho fa molt de perill, i també doncs, el segon gol pot caure a qualsevol de les porteries.
0: En una tercera catalana que es promet apassionant, igual que va ser l'any passat, no?
1: Sí, sí, ja ho vam comentar la setmana passada, que efectivament doncs, promet emocions fortes, perquè ja diem, ja ho veiem cada setmana, que qualsevol equip pot guanyar qualsevol camp, i que no hi ha ni petit com si ho vulgarment, i que qualsevol equip te pot complicar la vida. La que baixa una mica d'intensitat, qualsevol equip, a la millor que la classificació te diu que està per baix, però te la pot liar en qualsevol moment, sí, sí.
0: I ahir el Gandesa i el Flix se van poder expulsar les caparres de damunt, i déu-n'hi-do amb aquestes golejades davant sí, sí, el Godall i el Perelló, no?
1: Sí, sí, el Gandesa i el Flix, que potser havien constatat algun dubte, però ahir els van esveir, clarament.
0: Seguit les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Miquel Àngel.
1: Sí, les tenim. Per part de, comencem per l'equip local, per la Unió Esportiva Jordi Maria, que juga amb Francesc a la porteria, Àlex Pérez, Pau Prados, Pau Monclús, Dani Morcillo, Delis, l'autor del gol, Elias, Soriano, Alan, Guillem i Luis Javier. I per part del roquetenc, avui a la porteria juga Ethan, Ivan Arasa, Michael, Xava, Isaac, Gerard Cid, Quim, Joel, Dais, Juanma i Didac Martí, l'autor del gol.
0: Minut i resultat des del municipal de l'Aube, Miguel.
1: Arribem ja al minut 31 de la primera part. Marcador empatat, Josep Maria 1, roquetenc 1.
2: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Anem a cantar el gol que, malauradament, avança el Salou davant el Remolins Bitem al municipi.

Pal de Vítem. Acaba de marcar Edu el primer gol del conjunt del Camp de Tarragona als 22 minuts de partit. Remolins Vítem 0, Salou 1. I aprofitem a actualitzar el marcador, el descans, al municipal de la Fanecada. Arriba el partit que estem tenint en directe. Arriba en taules al marcador. El Canat 2, Jesús i Maria 2. Aprofitem a cantar també el gol que havia situat les taules al marcador per a l'Olímpic Moda d'Ebre. Havia estat Andrés, l'autor del segon gol del conjunt riberenc. I un duel que s'ha iniciat a partir de les 5 de la tarda. S'avança el Manresa davant el Reus Redis. Als 7 minuts de partit, Momo fa el primer gol del conjunt visitant. Al municipal de la capital del Baix Camp, Reus Redis 0, Manresa 1.

0: I més males notícies per als interessos de les Terres de l'Ebre, perquè s'avança el Calafell al camp de l'Ulldecona. Als 25 minuts de joc marca Jorge el primer gol del conjunt del camp de Tarragona. Ulldecona 0, Calafell 1. I quan dic més males notícies són perquè venen doblades. Marca el segon gol el Salou davant el Remolins Vitem. Als 27 minuts de joc, Adri marca el segon gol del conjunt del camp de Tarragona. Remolins Vitem 0, Salou 2.
1: Sí, puedo. Anem a connectar en Ximo amb el Remolins Vitem Salou, que ens comenta, de més, Ximo, que hi ha també té dificultats en internet, en la senyal, en tot. Igual no és cosa nostra, només. Saps el que et vull dir? Anem a en este partit.
0: Ximo, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Per dir alguna
0: cosa. Sí, bona tarda. Per això t'anava a dir, per dir alguna cosa, no? Perquè se us ha ficat la cosa complicada, no?
2: Però molt complicada, molt complicada. El partit ha començat amb el Remolins Vitem dominant, però dos jugades tontes. Una, el primer gol, pensant que tothom que era fora de joc, al final se veu que estava en posició correcta. I el segon gol, una mala entesa entre el central i el porter Martí, i mos han clavat los 0-2, i s'ha posat la cosa complicada a la mitja hora de joc.
0: I total era un partit propici per a buscar aquesta primera victòria i canviar la dinàmica d'un Remolins Vitem que ha iniciat la temporada amb dubtes, no?
2: Sí, però bueno, el partit havia començat bé. El Vitem dominat, Salou no arribava, però bueno, les ocasions que ha tingut, i efectivament sempre té. I jo, possible farà era jo estava al mig del camp i no he vist la situació. Això m'ha sigut més claret, és un malentès entre la defensa del porter. I, bueno, el davanter Arri ha aprofitat l'ocasió per la porta 8 al 0-2. Però ja us ho dic, que tal com veig el partit, jo penso que això s'ha d'emparar com a mínim, i si pot ser per remuntar-se, perquè és que el Remolins Vitem està dominant tot el partit. No és que estigui fent un mal joc, però bueno, la sort compta molt, han jugat, hi ha hagut dos jugades desgraciades, i mira, ja han posat tot molt costa amunt, i el Salou és un equip que no ha puntuat, i si puntua avui, doncs ara us deixarà molt mala posició, i bueno, ja veurem què passarà.
0: Plou sobre mullat per als interessos del Remolins Vitem, mai més ben dit, no?
2: Com dius, perdó?
0: Que plou sobre mullat per als interessos del Remolins Vitem.
2: Ah, sí. El tema de ploure, però avui està fent un sol esplèndid, està fent molt bon dia. Però bueno, el joc va com va, i el resultat és el que és, i no hi ha més volta de fulla.
0: Anem a repassar les alineacions que presenten els dos conjunts en el dia d'avui, Ximo.
2: Sí, mira, per part del Salou tenim a la porteria el número 1 Alejo, amb el 2 Artur, amb el número 5 Mati, amb el 7 Arri, amb el 10 Edu, amb el 12 Carbacer, amb el 14 Cristian, amb el 15 Xota, amb el 17 Joel, amb el 21 Nikita, amb el 24 a la banquera, com a suplent, estan amb el número 3 Joan, amb el 9 Aura, amb el 11 Casasayas, amb el número 4 Javi, amb el número 18 Roni i amb el número 20 Pérez. I per part del Remolins Vitem, el portaria el número 7 Martí, amb el 2 Alceza, 4 Guillem, amb el número 7 Jacint, amb el 8 Anton, amb el 10 Max, amb el 11 Iniesta, amb el número 14 Guadil, amb el 15 Araís, amb el 16 Barre, i amb el número 18 Denís. I a la banqueta, com a suplent, està el número 1 Roc, Ferran, amb el 9 Mati, amb el número 12 Mauri i amb el número 19 Soler.
0: Pues esperem que aquesta trucada sigui fructífera per al Remolins Vitem i busque aquesta igualada el més aviat possible. Minut i resultat des del municipal de Vitem.
2: Minut 31. marcadors de la primera part, Unió Esportiva Ramos 8-0, Unió Esportiva Salou 2.
3: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
0: Sembla que comença a sortir el sol per als interessos de les Terres de l'Ebre perquè arriba el gol de l'empat de l'Ulldecona. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Quesada, que als 32 minuts li torna les taules al marcador. Ullacona 1, Calafell 1, i li dona la volta al partit el Jesús i Maria. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Guillem, que als 37 minuts de joc posa en avantatge el conjunt partidalenc. Jesús i Maria 2, Roquetenc 1.
1: I Jesús, ostres, com està esta segona catalana? Anem a Ulldecona. Este no me'l sé.
2: Municipal d'Ulldecona.
1: Ah, és, vale, no té nom.
2: Sí.
1: Pues, el municipal d'Ulldecona, amb Paco Callarissa. Que...
2: El municipal Paco Callarissa.
1: Ah, així li haurien de ficar. Escolta, pues no estiria de més, tampoc.
2: Home, jo ho llanço, a l'aire.
1: A veure si pues, han patat en el Calafell i tenim a Paco Callarissa.
0: Paco Callarissa, molt bona tarda.
3: Bona tarda a tothom, com esteu?
0: Lo del nom al camp, per a quan?
3: Lo del nom al camp, que bo.
0: Home, li tindríem que dir municipal Paco Callarissa, no?
3: No, jo ja t'ho vaig dir una vegada quan m'ho vas preguntar com s'hauria de dir el camp, i el camp s'hauria de dir lo centenari. El que passa és que des que m'ho vas preguntar ara, han passat molts anys, però bueno, és igual. I és igual, s'hauria de dir centenari. Vols que et rati una falta en directe?
0: Ràdia la falta i després continuem parlant.
3: Falta. A l'esquerra del porter Oriol Morera de l'Ulldecona. Falta perillosa, la sacarà el jugador del Calafell en l'esquerra, per anar-se gol, gol, gol.
0: Me cago en la mar, Serena.
3: Gol, gol, gol no, golazo. Gol no, golazo. Gol no, golazo.
0: Golazo del Calafell, que es torna a avançar al marcador.
3: Sí. Acabem de veure un gran gol. Me recorda un gol que vaig veure esta setmana per televisió, que va fer Leo Messi. Que des d'allà del costat li va pegar el segon pal i la pilota li va entrar per l'esquadre. Però esta vegada ha sigut pel primer pal. Aquesta vegada ha sigut el primer pal. Que
0: va
3: començar el partit, i ara entrem al partit, veig el Calafell perillós. Perillós en el sentit que aquest partit mos costarà, Jesús. Aquest partit mos costarà. Està la cosa molt, molt equilibrada, però sí que és veritat que nosaltres en aproximacions perilloses a la porteria del Calafell pràcticament no n'han fet cap. O potser n'han fet una o dos, que ha sigut el gol de Dani Quesada. Però ells, des del primer moment, han posat la
0: carn en l'assador,
3: que es diu? Sí, posar la màquina de marxa, i és un equip que m'agrada, m'agrada. Estan lluitant, han fet el primer gol, han tingut la sort que als 5-6 minuts han empatat Dani Quesada, però ara, ja t'ho he dit, si vols fer ràdio en directe, la sí, falta, sí. El que no et volia era radiar en directe el gol, però vaya gol, que fes el xic este, que la veritat és que no sé qui és, però jo ho averiguaré. Vaya en l'esquerra com l'han caragolat, que ha sigut un golazo. Ara tornem a estar en 1-2, i ara, si vols, te puc ratllar l'empat. A veure, Tortajada. No. Calla, que la té Willy, el que passa és que han perdut línia de passe, però la recupera. Busca. Ai, fora de joc. Minut 39 de partit. Minut 39 de la primera part. Partit vistós. Partit vistós, molt bonic. En la línia de la setmana passada en posta. Però veig més perillós a Calafell, en tot el respecte dels meus amics ampostins, veig més perillós a Calafell que als ampostins. I, no sé, de moment anem aquí per detrás, que a Amposta no hi vam anar en cap moment per detrás. Però, bueno, ja veurem. Aquesta primera part sí que és veritat que ataquem a la porteria del Castell i la segona empatarem a la porteria de la cantina. Ara aquí no sé què ha passat. Ara aquí no sé què ha passat. Hi ha un barullo d'Islàvia de l'Ullecone quan ha hagut un rebuig. Ai, mare de Déu, ojo, que estos han fet el segon gol i venen a buscar el tercer.
0: I estan crescut, no?
3: S'ha crescut. El que la fins ha crescut. I l'Ullecone, pues, no mos aclarim. No mos aclarim. Ja veurem com acaba tot això.
0: Abans de repassar les alineacions, anem a cantar gol, perquè arriba, malauradament, arriba el gol de l'empat del Fontsanta Fatjó davant l'Aldeana. Als 78 minuts de joc acaba d'empatar el conjunt barceloní. Fontsanta Fatjó 1, Aldeana 1. I n'hi ha novetats també a la Lliga Elite. S'avança el Valls davant el Viladecans. Als 34 minuts de joc, Xaxa fa el primer gol del conjunt vallenc. I el municipal de la Fanecada s'avança l'Alcanà.
3: No sé si ho sent.
0: Sí.
3: No sé si ho sent, Jesús. Mos acaben de fer el tercer.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Mos acaben de fer el tercer.
0: El tercer com l'ha fet l'Alcanà? L'Alcanà ha fet el tercer gol davant el filial del Jesús i Maria B. Alcanà 3, Jesús i Maria B 2. I el tercer gol com ha arribat, Paco?
3: Aquí un Ullecone 1, Calafell 3. Un jugador que t'ha d'identificar, perquè tampoc no he pogut veure des d'on estic. I ha sigut, s'ha anat diblant a defenses, els defenses diràs que s'han apartat per temor, perquè entrava ja dins l'àrea, ha entrat com una bala dins l'àrea, i ha sigut entrar dins l'àrea, cruzar-li, i Oriol no ha pogut fer res. I bueno, i en aquest moment el públic està a xof, s'ha quedat molt, molt parat, clar, com tothom. En aquest moment, ni un 42 de partit, Ullecone 1, Calafell 3. No mos esperàvem.
0: Tocarà remar, no?
3: Sí, de fort. No mos esperàvem aquest resultat, ni molt menys.
0: Bé, les prometíeu molt feliços després d'aquestes dos primeres victòries en les que havíeu iniciat el campionat.
3: Sí.
0: El Calafell, que va iniciar la temporada caent de forma rotunda davant el Tortosa Ebre per 0-4, està mostrant una imatge completament diferent.
3: O sigui, si és un equip que ja t'ho he dit tan pront que començava el partit i he vist jo que aquest equip dic, ui, avui patirem. I mira si patim, que m'agradaria patir més del que patixo, perquè a vegades quan no patixes tant, mal senyal. Mm-hmm. És perquè ja està tot el peix venut. Però, bueno, aquí fas un gol i col·loques altra vegada el partit. Però no ho sé. Este tercer gol, si el segon mos ha matat, este tercer gol mos ha... o si el segon mos ha ferit, que el tercer mos ha matat. Ja veurem, tenim tota la segona part per davant, per rectificar i per modificar coses.
0: Anem a repassar...
3: Serrano farà. Alineacions.
0: Sí.
3: Vinga, pues va, alineacions. Per part de l'Ullecone, Oriol Morera, Javi, Fabio, Dani, que està, Adrià, Àlex López, Pere Esteller, Joel, Marc, Willie i Murillo. Per part del Calafell, quan ara arriba... Ai, estic en un ull mirant l'alineació i en un altre ull és complicat mirant el partit. Per part del Calafell, Xus, Cavi, Mauro, Carlos, Jordi, Àngelo, Kevin, Joan, Jorge, Sergio i Cura. Este Jorge... El número 16 és el que ha fet el primer gol al minut 25. després ja a la pròxima connexió ja confirmaré qui han sigut els autors del segon i tercer gol, perquè estan parlant en tu, o en vosaltres, no he pogut averiguar qui és. L'únic que he vist que es manejava la xarxa de l'únic que conec, però no he vist, no he vist qui ha fet els gols.
0: Un partit que està dirigit per...
3: Sí, sí, està dirigit per Marc Andonov, auxiliat per Daniel Redondo i Sergio Montes.
0: I la alineació de Llocona me l'has relatat?
3: La alineació?
0: Sí.
3: Sí,
0: ah, vale.
3: Sí, sí. Oriol, Javi, Fabi,
0: sí,
3: Dani,
0: sí, sí,
3: Adrià,
0: sí, sí,
3: Alec,
0: sí,
3: López,
0: sí.
3: Pere, jo... Sí, sí, sí, sí.
0: Pues tocarà remar de fort, Paco?
3: Tocarà remar de fort, sí. Sí, perquè veig que estic molt ben armat i no sé. Hem d'amarrar bé detrás, sobretot. I ara, minut 45 en aquest moment, ara entrem en temps de compte i no sé, hem de procurar que sobretot aquesta segona part no, que no mos facin els gols i a veure què passa de cara a la segona, si podem per un temps fer el segon i a veure què és el que passa.
0: Minuts i resultats del municipal d'Ulldecona, Paco.
3: Pues en temps de descompte de la primera part a Ulldecona 1, Calafell 3.

Vinga, que vagin sumant gols. Ah, que hem d'arribar als 186 que jo, que jo he dit a la porra, va. Arriba el tercer gol de l'Olímpic Móra d'Ebre i torna a donar la volta al marcador el conjunt riberenc. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Olímpic Móra d'Ebre. Al quart d'hora de la represa li torna a donar la volta al marcador. Olímpic Móra d'Ebre 3, Mas d'Enverge 2. En el precís instant que arriba el descans al municipal d'Ullacona, amb l'1-3 que ens ha comentat anteriorment Paco Callerissa. Ullacona 1, Calafell 3.

0: I hem arribat en tot la voràgine que portem avui. Esperem que a partir d'ara, les dues hores que resten, siguin en total normalitat. Hem arribat a l'hora de la tercera ronda d'aquest programa. Una tercera ronda que Josep Abelló no... si ens està escoltant, que segur que ens està escoltant, una forta abraçada a Josep. En els teus cotxes, en els Hyundais.
1: Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
2: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
3: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

quan abans de ronda anem a cantar gol, perquè és un gol important a la tercera catalana. Retalla distàncies. Retalla distàncies.

0: Gol del conjunt de Jordi Roca, que li fica picant a la recta final d'aquest duel que es disputa a la Nova Mingola. L'acaba 3, Santa Bàrbara 2. I anem ara sí en la ronda que s'inicia la primera catalana, amb tots els partits suspesos. Passarem ja de dir els compromisos, perquè ha estat tot suspès, a excepció de l'Sporting Gavà Camp Joliu, que s'acaba d'iniciar a les 6 sí. de la tarda. S'acaba d'iniciar l'únic duel que es disputarà en aquesta tercera jornada. Sporting Gavà 2013, Camp Joliu.
1: Doncs continuem en la segona catalana, el grup 6è, tercera jornada. També obviarem els partits, no?, que s'han suspès, i començarem per l'Amposta Cubelles,
0: que s'acaba d'iniciar la segona meitat.
1: Sí, resultat 0-0, a no ser que mai he perdut alguna cosa.
0: 0-0, ens ha comentat Jordi Pérez. I Vítem, no pinten malament les coses, perquè el Salou s'ha avançat amb 2 gols davant el conjunt de Vítem, que té la segona, tota la segona part per davant, per a donar-li la volta en aquest partit que s'ha ficat molt coll amunt. Remolins, Vítem 0, Salou 2.
1: Les mateixes dificultats que té el Vítem, té l'Ull de Cona també, que també jugava al mateix horari amb el Calafell, 1-3, a punt d'iniciar-se la segona meitat, si no s'ha iniciat ja.
0: Estàvem a temps de descans, ens ha comentat Paco Callarissa, i on s'ha iniciat la primera meitat és en aquest Camarles La Sénia. Després d'un minut de silenci per ens ha comentat Pau Rodrigo, s'ha fet un minut de silenci per la mort del delegat de La Sénia, Andrés Checa, i la iaia d'Andreu Checa, lo porté de La Sénia. Estem pràcticament en la primera mitja hora de partit. No s'ha mogut el marcador. Camarles 0, La Sénia 0.
1: I espera, que havia perdut, que estava mirant una altra cosa. Sí, a tercera catalana, el grup 18è, sí que es van disputar els partits del dissabte. Comencem pel Gandesa 7, Godall 0.
0: Móranova 1, Corbera d'Ebre 1.
1: I Flix 6, Perelló 3.
0: Aquesta tarda estem tenint en directe l'Acaba 3, Santa Bàrbara 2.
1: El mateix resultat respecte a l'Olímpic Móra d'Ebre Mas d'en Verge, Olímpic Móra d'Ebre 3, Mas d'en Verge 2.
0: A Jesús i Maria s'ha imposat, va donar la volta al marcador el conjunt local, Jesús i Maria 2, Roquetenc 1.
1: El Ginestà no...
0: S'acaba d'iniciar la segona meitat.
1: El Ginestà no l'anomenarem, que recordem que estava suspès. Ginestà Camarles B. Catalònia 1, Horta de Sant Joan 0. També a la mitja part, a punt d'iniciar-se la segona.
0: I fem un incís aquí perquè n'hi ha gol. I és un gol transcendent. Perquè el Santa Bàrbara...

0: que acaba d'establir les taules al marcador quan més difícil ho tenia. Havia marxat al descans amb el 3-1 al marcador i acaba de situar les taules en aquest partit. Al minut 75 de joc, l'acaba 3, Santa Bàrbara 3.
1: Algú ha passat al vestuari, Jesús.
2: Sí, sí.
1: A la mitja part, no?
0: Que els han expulsat les orelles, algun que altre.
1: Continuem amb la quarta catalana, el grup 35è. Recordem que es van suspendre 3 partits ahir dissabte. Només es va disputar.
2: A mi ja em va bé este resultat, eh?
1: Sí? Sí, home.
2: Ho veus vols?
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues que em marqui aquest mes, no?
2: Sí, home, claro. Si acaben 6-6, a mi ja em va perfecte.
1: I si és 12-12, encara millor.
2: Sí.
1: Recordem en esta quarta catalana el grup 35è, que ahir només es va poder disputar un partit.
2: Estic del Jesús Cadona?
1: Sí, sí. 1-0.
2: Acaba d'iniciar la segona part.
1: Com dèiem, quarta catalana, la Sénia B1, Sant Jaume 4, i avui diumenge, a partir de les 4 i mitja, es disputava l'Alcanar Jesús i Maria B, que jo tinc aquí 3-2, de moment, començada a les 4 i mitja. No sé si ho tinc bé, Jesús. A favor de l'Alcanar. 3-2.
2: No, 4.
3: 4.
2: 4. Foli ha fet el quart gol del conjunt canareu. I ara mateix s'imposa per 4-2 davant el Jesús i Maria B. I arriba un altre gol. Arriba un altre gol de l'Olímpic Móra d'Ebre. Déu-n'hi-do, quin partit al Municipal de la Ribera d'Ebre, de la capital de la Ribera d'Ebre. Gianni marca el quart gol del conjunt local. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Gianni per al conjunt riberenc, que s'imposa per 4-2 davant el Masdenverge. Olímpic Móra d'Ebre 4, Masdenverge 2.
0: I anem a tancar la ronda, sí, amb els següents
1: el grup 36è.
0: Resultats de la, del grup 36è de la quarta catalana, Richie.
1: Sí, ahir es va disputar només un partit d'este grup 36è, el Tortosa Ebre B 2, Roquetenc B 0.
0: El Tivenys de Torre, l'Aldover de la Fatarella i el Pinell Olímpic Móra d'Ebre B van quedar suspesos.
1: I estem mirant d'esbrinar, perquè a les 5 en teoria començava el Benissanet Xerta, perquè ens han dit, off the record, que igual s'havia suspès aquest partit. I estem intentant esbrinar.
0: Mirem de confirmar-ho ara mateix en els nostres contactes. Mirem de confirmar si la suspensió s'ha fet efectiva o finalment s'està disputant el partit al Municipal Albert Todo. I en això hem arribat al final d'aquesta tercera ronda, una tercera ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Belleu Totec.
4: Únic, s'escriu amb H o sense H?
5: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. A Belló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

el conjunt ampostí que als dos minuts de la represa s'avança amb un gol de traca i mocador de Roger Garcín. De falta directa, marca el primer gol del conjunt de Ferran Simó. Amposta 1, Cúbeles 0. I marca el primer gol el Remolins Vitem davant el Saló. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Mati, que als 54 minuts de partit escurça distàncies al marcador davant el Salou. Remolins Vitem 1, Salou 2.

0: I a Benissanet sí que es juga, sí, sí que es juga. Perquè als 53 minuts de joc s'avança el Xerta davant el conjunt local. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que marca l'1-2 davant el Benissanet. El municipal Alberto Do, Benissanet 1, Xerta 2.
1: I qui deu estar content és Jordi en este gol de l'Amposta, encara que sense triomfalismes, que encara queda partit. Però, de moment, bé.
0: Jordi, com ha arribat el gol?
2: Ui, un golazo, eh? Falta directa a la frontal de l'àrea, una mica escorada per un zurdo, i Roger Garcín, en un xut imparable, ha saltat la barrera i ha entrat en l'esquadra. Un golazo, terrible. Corria el minut 47 i de veritat que això ara té que donar un altre caliu en aquest partit.
0: Té que donar ales al conjunt ampostí, no?
2: Això esperem, això esperem. Sí, clar, aquí al descans, a les 0, ja comentàvem, doncs, bueno, aquesta gent havien guanyat els dos partits que havien jugat, i, claro, això feia delicat, però, bueno, este gol ha de templar els ànims de l'Amposta i, bueno, ja permetre arribar al final i pot ser en els tres punts.
0: Com està el partit ara mateix, Jordi?
2: Bueno, pues ara sacaran un corne, després d'un contraatac ben portat per Cubelles, sacaran un corne favorable en ells i esperem. A partir del gol, l'única jugada destacada ha sigut este. S'han sacat un corne a l'Amposta i el corne ha sortit un contraatac favorable al Cornelles, al Cubelles, que ha acabat en corne que serà efectiu ara. Van a sacar el corne a la part dreta de l'atac del Cubelles. I costa una mica, s'ho pensa molt, aixeca un braç. L'àrbit diu que no se saque, perquè dins de l'àrea s'estan agarrant uns i altres i altres i uns. El joc està parat. Mm-hmm. Hi ha que ressaltar que els àrbits han vingut del Col·legi de Lleida. No sé per quin motiu ni per què, però els àrbits ni són de Tortosa ni són de Tarragona. Saca el corre de Cubelles, passat fora de porta favorable a l'Amposta. Però els àrbits són de Lleida.
0: Pues si són de Lleida, els ha tingut que demanar algun equip.
2: Sí, no sé dir res més.
0: Bé sigui l'Amposta o bé sigui el Cubelles.
2: O bé sigui el Cubelles, sí. Però recordem que el Cubelles és l'equip que va barrar el pas a la promoció.
0: Ja, per això ho dic.
2: Per això, jo crec que serà més el Cubelles que l'Amposta, perquè en previsió a que no sé, que la gent ha fet més i el fet que a la millor l'habitatge pugui ser de Tortosa no els devia convèncer, jo que sé, no sé. Però l'àrbit és de... Bueno, l'àrbit no, el senyor Vital és de Lleida. El partit està d'una àrea a l'altra, però sense cap tipus de perill. Ara hi ha una entrada bastant dura, un jugador de l'Amposta marxava, targeta groga, i l'entrada ha sigut dura perquè, a més, no podia arribar a la pilota de cap manera, i ara està, evidentment, està el joc aturat. Targeta groga per un jugador de Cubelles, i això passarà un ratet. Ja té la pilota un jugador de l'Amposta per a plantar-la, que ara no està plantada. L'àrbit i l'Inier estan anotant la targeta.
0: Quan aprofitem a cantar el descans al municipal Pla de Barra, arriba el partit que estan disputant el Camarres i la Sénia sense gols al marcador. Camarres 0, la Sénia 0. Tornem cap a Amposta, Jordi.
2: Pues encara no s'ha fet efectiu el servei de la falta. Ara el farem, Jaxi. estar al mig del camp per assegar la falta. Bueno. Ara s'ha d'efectiu. Pilota que vola a l'àrea del Cubelles. Remata un jugador d'Amposta. Ha pitat falta. La pilota, bueno, ha sortit fora de porta, però ha pitat falta. I la pilota la trau el Cubelles al lateral esquerre de l'equip. Passada llarga en la diagonal després de l'Amposta per un millor camp. L'agafa un jugador del Cubelles. Intenten el contraatac. La pilota se'n surt fora de línia d'aixeca la bandera i serà fora de banda favorable al club de futbol d'Amposta.
0: Seria fonamental avui sumar aquests tres punts per a la, sobretot per a la moral de l'equip, no?
2: S'ha de lligar això com sigui. Ja veurem com se desenvolupa, però és que és molt imprecís. Saca la fora de banda. L'Amposta, cau la pilota sobre un jugador de l'Amposta i se'n torna a sortir fora de banda. Mm-hmm. És imprecisió, és... No sé a què atribuir tot això. Fora de banda favorable, quan ella saca l'àrea, la pilota, la trau de Cubelles, torna a ser fora de banda favorable al Cubelles. I de moment poca història més, a part del gol, que el gol sí, ha sigut un gol. Ja el veureu a la tele, suposo. De vella, una factura bellíssima, perquè ha anat a l'esquadra i ha salvat la barrera molt bé. Molt bé.
0: Minut i resultat des del municipal d'Amposta. Jordi.
2: Pues mira, 57 minuts, resultat, Amposta 1, Cubelles 0.
3: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Quina locura de partit. Arriba el quart gol de la Cava. Obra de Ferran Roig als 86 minuts de partit. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Que torna a avançar-se al marcador davant el Santa Bàrbara. L'acaba 4, Santa Bàrbara 3. I arriba un final al municipal de la Fanecada. Al municipal de la Fanecada, on el conjunt canareu s'ha imposat per 4 gols a 2 davant el Jesús i Maria B.

I esta tarda s'han posat les piles tots els rivals, perquè déu-n'hi-do quina tarda portem de gols. Pluja de gols. Ahir n'hi havia pluja... Bueno, ahir o abans d'ahir. N'hi havia pluja des del cel i ara n'hi ha pluja de gols. I arriba el tercer gol del...

0: que als 65 minuts de joc amplia distàncies per al conjunt de Pau Alegria. Jesús Catalonia 2, Horta de Sant Joan 0.
1: I Jesús, hem intentat anar amb Toni, que està a l'Olímpic Mora de Bremas d'Enverge, però avui les connexions horribles. No sé si a Mora no hi ha cobertura o és cosa nostra, però bueno, al final he dit que ho deixes estar perquè se sentia fatal.
2: Ara t'està dient no sé què.
1: Sí, bueno, sí, perquè per telèfon no mos hem entès. Oh. Imagina't. Anem a Jesús Maria, per exemple. Sembla bé?
2: Anem a Jesús Maria i anem al Catalonia, que ha marcat el segon gol.
1: Sí, el que passa és que avui David col·laborava amb Mitchell Vinyes al programa de Mitchell.
2: Vale.
1: No sé si podrem en estos moments, ho intentarem.
2: Vale, ok, intenta-ho. Que per intentar-ho que no quede.

als 57 minuts de partit. Acaba de retornar les taules al marcador el conjunt riberenc. Vinícius 2, Xerta 2.

0: Miquel Àngel Campos, us han donat la volta al marcador, no?
1: Doncs sí, ara mateix el Juli Maria té un avantatge de 2-3-1 en aquesta segona part. Estem al minut 29 de la segona, quan Jesús Teres ha fet el 3-1 al minut 58, just quan a la sortida de vestidors, el Roquetenga ha sortit amb molta intensitat, ha fet un pas endavant, ha tingut entre 51 i 56 quatre ocasions claríssimes de gol, però bé, no ha hagut sort i encert de la rematada final. En el 51, Didac ha fet una aturada, que ha un xut que ha sortit fregant el pal. En el 53, dos mesos després del mateix Didac, un xut des de fora de l'entrenador, que el porter local, Francesc, amb una gran aturada, és liat. En el 54, ha estat Quim, el que ha xutat de la pelota sortit fora, fregant el pal. El 56, també és clara, una rematada de Xava al travesser. Semblava que el Roquetenga acabaria empatant perquè està fent mèrits de sobre per a marcar, però curiosament és que ha arribat a ser una sentència. Una tarda de la pilota al mig del camp, la

0: vedete che sono scarsi, chi è che no, che l'ha perdonato. Sto parlando solo, ma in Italia non aveva bisogno di prendere grazie dal 3-1. Che potrebbe essere vent'anni, è stato un compagnino in tutta la Rocca d'Ebbe, quando io stava giocando, ha cacciato anche il terzo gol. Gli altri partiti sta aperto, è un Rocca d'Ebbe che si intentando. Il primo arriva a spesso, mette in otto spese, fa incluso un quarto gol. E ora sembra che il Rocketing non si è molto complicato da puntuare, ha tingut il suo momento, però non ha saputo approfittare.
1: El Rocketing té la pólvora mullada en este inici de campionat, no?
0: No, sí, tots els gols els va marcar la primera jornada, el canvi olímpic de Mora, i ara hi fan falta.
1: Uh-huh.
0: Aquell dia, efectivament, entrava tot, i avui no hem de quedar tingut fets claríssimes. Quan ara mateix, Didac, que clar, tiene una expressió claríssima carregada, el porter local ha desviat un xut també a boca de canó de Didac, una altra cosa claríssima. Pues ahora intenta hacer un chuto también bastado a tres días de defensor, se ve que lo que tenía que ir otra ocasión, no me mueves que el nuevo equipo local de Montrás, pero no lo gusta hacer toda la rematada final, desde aquí. El dubte que està marcant el partit és la contundència a les àrees, la definició, en la que el Juli Maní ha estat molt més efectiu, per suposat, contra un Rocketing que, tot i tenint ocasions de tots colors, no s'ha d'encertar de cada porta.
1: Minut i resultat des del municipal de l'AUB, Miquel.
0: 31 de la segona part, Juli Maní 3, Rocketing 1.
2: Tardes de diumenges avorrides? Connecta amb tots els gols. Informació esportiva de les Terres de l'Ebre i més.
1: Arriben 4 gols des dels partits de la segona ref i de la Lliga Elite. El Reus Redis ha encaixat el segon gol del Manresa al minut 65 mitjançant Momo. I ara, als 72 minuts, retalla distàncies el conjunt de Albacar. Dedo Albacar retalla distàncies al marcador. Mitjançant Miquel Ustrell marca el primer gol del conjunt reusenc. Als 72 minuts de joc, Reus Redis 1, Manresa 2. Perquè fa a la Lliga Elite, el Valls ha ampliat distàncies als 70 minuts de joc davant el Viladecans mitjançant Nacho, i dos minuts després arriba el gol del Viladecans, el gol que ajusta distàncies, obra de Guille i retalla distàncies davant el conjunt ballenc. Viladecans 1, Valls 2. I més males notícies per a les Terres de l'Ebre, perquè arriba el quart del Calafell. A Ulldecona, Ulldecona 1, Calafell 4. I arriba el tercer gol del Benissanet, que li dona la volta al marcador. Als 73 minuts de joc, capgira el partit el conjunt de la Ribera d'Ebre. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Benissanet, que s'avança al marcador davant el Xerta. Benissanet 3, Xerta 2.

Quan en aquest precís instant arranca la segona meitat al Municipal Pla de Barra, on juguen el partit de la segona catalana de la tercera jornada de segona catalana en el derbi ebrenc d'aquesta jornada. El Camarles i la Sénia amb, de moment, amb empat a zero entre el conjunt camarlenc i el conjunt senienc.

0: que sitúa de nou les taules al municipal Albert Todó. Benissene 3, Xarta 3.
1: Xec, quina musiqueta mos està ficant avui, Pedro? Duran Duran, l'Alanis Morissette... Xec, està fet un crac. Digues, digues.
2: Que tinc... tinc cultura musical, Richie.
1: Gust musical. I gust.
2: Claro.
0: Claro que sí, guapi.
1: I dit això, no és bon moment, però, bueno, anem a Ulldecona en Paco.
0: Paco, què passa? Què està passant?
3: Hola. Hola. Hola,
0: hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, caracola.
3: He fet un lapsus per dir, calla, que ara farem el segon, i ni això tampoc. Pues bueno, tu, el partit molt agre, molt cru, molt bronco, targetes i més targetes i banquillos d'un i l'altre discutint-se, i el porter que perdent temps, i ara targeta el porter... I això és un desacato. A veure, les targetes, doncs jo ne conto una, dos, tres, quatre, cinc al calafell i una, dos, tres, quatre, cinc, sis a l'Ulldecona. I ara l'àrbit se'n va al delegat de camp. Ah, perquè allà... sí, vale, allà al racó, al córner de la cantina, doncs alguna cosa deu passar. Algo de passar. I la primera part, que s'ha acabat de 9-3, tal com hem dit, pues bueno, sí que la qüestió era en que sortia la segona i fer algun golet pronte, no? I posar-nos en el 2-3. Però no ha sigut així, i el temps passava, fins que al final, en més del 2-3, ha arribat l'1-4. I el partit aquí s'ha matat, si ja està de prou. Trobo ferit a la primera part, doncs aquí s'ha acabat de matar. I jo torno a repetir que el Calafell m'ha agradat molt. Un equip lluitador, voluntariós, i va anar a la faena, vol dir que no s'encanten, no. I ràpid, i cardiosos, i ara perdo temps perquè m'interessa perdre temps, i ara no sé què passa, que l'àrbit se'n va altra vegada cap a les banquetes. No sé, un partit molt desagradable i molt... Ah, ara potser entra el delegat de camp. No, bordeja el camp, el delegat de camp, per cridar l'atenció allà al córner de la cantina que els dies.
0: Paco, un moment, perquè sí. n'hi ha gol, i és transcendent, perquè l'Amposta marca el segon gol!

l'amposta que mitjançant Jaxi des del punt de penal amplia distàncies davant el Cubelles. Amposta 2, Cubelles 0 als 74 minuts de partit. I també arriba, vaya locura de partit, perquè el Benissanet se torna a ficar per davant.

0: conjunt riberenc, que als 78 minuts de joc torna a avançar-se davant el Xerta. Benissanet 4, Xerta 3. Ja estàvem amb Paco Callarissa comentant-nos aquest ull de cona Calafell. Paco.
1: El reflexe del marcador ha sigut el que ha passat al partit, ni més ni menys. Jo he vist un ull de cona avui més fallon que la setmana passada i he vist un Calafell que encara no l'havia vist, que la veritat és que m'ha agradat. En lluita, en força, en velocitat, molt armats detrás, molt, molt llestos al mig del camp, molt contundents, i bueno, mira, i no ha pogut ser. Sí que és veritat que potser ho a 4, te diria, pues, pot ser una mica voltat, perquè, pues, bueno, ho a 4 a casa és una mica voltat, per molt malament que ho facis, o per molt bé que ho faci el rival. Però bueno, el que sí que està clar, si havia de guanyar algun equip, avui considero que el Calafell ha estat més ben posat que l'Ull de Cona. L'1-3 de la primera part ja mos ha fet molt de mal, ja mos ha tombat el partit, pràcticament. Però bueno, què hi farem? Això és futbol i a continuar la setmana que ve i ja està.
0: A continuar la setmana que ve no toca altra, no?
1: Sí, claro, escolta, no fa que altre, quan ara hi ha un abans de cuidado, perquè anava a dir, a veure si, a veure ara Elies, puxa Elies, no, és que no estem acertats. Muntàvem un contraatac des de la defensa i la transició no ha sigut bona i David li ha volgut centrar a Serrano i no estem fins, la veritat és que no estem fins. A la banqueta està Murillo, que ha sortit perquè estava ja una mica desorientat, una mica calent, perquè ell li costa poc, i ha sortit i Serrano ha preferit canviar-lo i guardar-lo ja a la setmana que ve, quan ja veu que el partit ja està ja no insalvable, però bueno, està molt complicat.
0: Minut i resultat des del municipal d'Ull de Cona, Paco.
1: Por minut 81 a Ull de Cona 1, Calafell 4.
2: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: Vas llegir el pensament perquè t'anava a dir busca el pito de final, perquè no han cantat dos finals en la locura esta dels golejadors que estem tenint ara mateix. Anem a cantar el gol, el quart gol del Jesús i Maria. Gol! Que ja sentència aquest duel per als d'Oliver Serrano. A 5 minuts del final, Jesús i Maria 4, Roqueteng 1. I ara sí, anem a cantar els finals dels partits. A la cava s'ha imposat finalment el conjunt local. No sé si... Pedro, no sé si tens... No sé si tens el xiulet de final de partit, perquè l'acaba s'ha imposat per 4-3 davant el Santa Bàrbara i també finalitza el partit del municipal de Móra d'Ebre amb 4-2 al marcador. Olímpic Móra d'Ebre 4, Mas d'en Verge 2. I més finals, també l'hem cantat anteriorment, s'ha imposat a l'Alcanar, el municipal de la Fanecada, davant el filial del Jesús i Maria, i anteriorment s'ha finalitzat el partit de futbol femení, una aldeana que no perd en tres jornades, una aldeana que avui ha esgarrapat un puntet del municipal de Fontsanta Fatjó. Fontsanta Fatjó 1, Aldeana 1.

0: I arriba, malauradament, el tercer gol a la segona ref del Manresa. El municipal de Reus, el Reus Redis, ha encaixat el tercer gol del conjunt manresà. Momo acaba de fer el tercer gol del Reus, del Manresa, al minut 81. Reus Redis 1, Manresa 3. I al minut 90 de joc acaba d'arribar el tercer gol del Valls. Guillem acaba de anotar el tercer gol del conjunt vallenc. Viladecans 1, Valls 3, al minut 90 de partit. I arriba el cinquè gol del Benissanet. Arriba el cinquè gol, mare de Déu. Jo ja anava bé, ja. Jo anava bé. I vosaltres tots m'heu dit que estava pirat. Sí, sí. Arriba el cinquè gol del Benissanet. Benissanet 5, Xerta 3. I descans. No sé si tens el xiulet de descans. Per aquí... Descans al camp de l'Sporting Gavà. Sporting Gavà 0, Sporting Gavà 2013 0, Camp Joliu 0.
1: Anava a dir que no adelantes aconteixements, no cantes victòria encara, que hem de fer el recompte. Això primer. Segon, Josep de moment no ens ha contestat perquè recordem que fa tasques de delegat i d'això, i suposo que en aquells moments estava liat. Però anem a Vítem, anem amb Ximo García, a veure com s'està desenvolupant el partit.
0: A viure els darrers minuts d'aquest Remolins Vítem Salou, on el conjunt local busca com a mínim igualar el partit, no és així, Ximo?
2: Sí, sí, des que s'ha marcat l'1-2, el Remolins Vítem està buscant constantment la porteria del Salou, però sense sort, i ha fet una vegada que una jugada claríssima, que tot el camp ha vist unes mans claríssimes d'un defensa del Salou, i l'àrbit ho ha passat per alt, però de més, molt d'atac, però sense gaire sort. Ara hem arribat al minut 90, estem ja en temps de descompte, i bueno, el Salou, els jugadors doncs, intentant perdre el format des de possible, sobre un equip que ho he intentat, però sense gaire sort, i de moment el resultat 1-2, i ho hem escoltat esperar una setmana més, a intentar aconseguir una altra victòria, o sigui, el que han d'altres coses, però bueno, el present de complicat, però no se sap mai.
0: Ximo, com ha arribat el gol que ha retallat, que ha escurçat diferències?
2: No, pues una jugada ben entrenada de Remolins Vítem, que l'ha combinat en un gran gol o davanter Mati, i bueno, i des de llavors ha sigut un atac constant a la portilla del Salou, però sense sort, i sense poder materialitzar les ocasions creades.
0: Però...
2: El Salou s'està defensant en molt de caràcter, i s'està dificultant l'intent d'empat.
0: Però veus opcions reals de que arribi a estampat o no?
2: Bueno, si hi ha una mica de sort de cara a porta, sí, perquè ja vos dic que l'atac és constant. Ja veurem, si té una mica de sort, encertar de cara a porteria, ja està. Ara mateix la jugada està atacant, però no, el Salou està defensant en un equip que ho està creant, i bueno, ara ja està en la pilota. Està muntat un contra-atac i esperem que no sigui res greu, però bueno, ja penso que el partit s'acaba així. L'arbitratge de segona part tampoc ha ajudat gaire. No és excusa, no? Lo que necessitem a fer el que ha pogut, li han plantat dos vegades davant de porta, que ha fet dos gols, i a partir d'aquí s'ha tocat remar contra corrent. Si d'aquí a l'arbitratge al final arriba el gol de l'empat, pot estar com el jugador, però no, no porta, no porta gaire... no veig jo que pugui arribar a la mateixa estona que el Salou. Estan aguantant la pilota al corne, el jugador número 11 està fent la de Carrasco, d'Esperàvem. I ha picat fora de porta, i no, si voleu mantenir la connexió està... Passa que s'agrada o combat el Google, seu? Ja vos dic. No... Ha sigut una jugada molt clara perquè el Lluís pugui marcar el gol de l'empat. Perquè el Salou s'està defensant bastant bé.
0: Quan queda per al final?
2: Hacem el descompte. El marcador marca el minut 90. Aquí no tenim pissarres ni tenim res. I sabem el que descompten. Si no us ho podem decidir, si no us ho podem decidir, mira, ja està. Final del partit. Ha vingut i compta uns 3 minuts. Final del partit, 1-2.
0: Malauradament, la derrota del Remolins Vítem es consuma, no?
2: Sí, sí. El Salou suma els seus 3 primers punts, una qual cosa molt passa davant i comença a ficar una situació complicada. Bueno, situació complicada, té com és començament de temporada encara, però és per 3 partits. Uh-huh. Però, bueno, un de nou, el resultat del torneig va anar a la tua, ens va fer... moltes esperances de que pogués ser una temporada bona, però bueno, la realitat és que només es pot empatar un partit a casa, el primer partit. La derrota al cap de la Canonja era previsible, però aquest partit se suposa que era un partit per guanyar. El Salou no havia sumat cap punt. Ara hem de fer, mos passa davant, i bueno, a partir d'aquí pues intentar superar-se i a sortir del pou sense estar posats.
0: Toca remar.
2: Sí, toca remar, perquè l'aposta que anava a prendre pas, també sumarà 3 punts, i bueno, pues la cosa se complicarà, i la setmana que ve, com us he dit abans, la Tortosa, és un partit bastant complicat, perquè també la Tortosa ha començat bastant bé, i bueno, i a partir d'aquí, pues esperar el desenvolupament dels partits i esperar que aquesta situació es pugui revertir i ara sortir.
0: Moltes gràcies per totes aquestes connexions i ens retrobarem la setmana vinent.
2: Molt bé. Companyia, vinga.
3: Tots els gols a Imagina Ràdio.

0: anota per al conjunt verd i blanc i pràcticament sentència aquest duel. Gerús Catalunya 3, Horta de Sant Joan 0. I a Benissanet, lo certa que no diu la última paraula, perquè el temps de descompte arriba el quart gol del Xerta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del conjunt xertolí, que ajusta de nou les distàncies davant el Benissanet. Benissanet 5, Xerta 4. I arriba el final a la Santa Creu de Jesús, amb victòria contundent del conjunt de Pau Alegria. Jesús Catalunya 3, Horta de Sant Joan 0.
1: I ràpidament anem a Camarles, que Josep és un home ocupat, ara que té un moment.
0: Anem amb Josep Bertomeu a comentar-nos com està el partit. Josep, molt bona tarda.
2: Hola, bueno, està molt disputat, eh? Vull dir, el resultat és 0-0, i bueno, ja et dic, molt disputat, molt igualat. Molt igualat i un partit molt tàctic.
0: Amb ocasions alternes o no?
2: Sí, bueno, pot ser el que m'ha retingut més presència ara últimament. Bueno, ha hagut una jugada molt, bueno, molt dura de part de la Sènia, que era pot ser més taronja i tirant la roja que res, i l'àrbitre ha assenyat groga, però és que ha sigut en una planxa a l'altura del genoll i que li hauria pogut fer molt de mal al jugador nostre.
0: Els dos equips demostren que volen estar a la part capdavantera d'aquesta segona catalana, no?
2: Bueno, crec que sí, crec que exigirà que bueno, que no, a veure, si no a la part delantera, que no haurem de sofrir, no? Però ja tinc un bon equip. Nosaltres estem, en aquest moment estem recuperant Genia. I bueno, esperem recuperar-lo de tots una vegada, i bueno, ara tindrà un minutet Arnau Beltrán, ja. Joan Salas també tindrà uns minuts, que estan acalentant, i bueno, si es fiquen bé i podem ja participar, i la setmana que ve tindrem a Martínez, que crec que el dimarts hi donen l'altre també.
0: Buidant la infermeria.
2: Sí, bueno, és d'això que es tracta, perquè és que si no, les plantilles, com tot, també, bueno, som 20 plantilles, Joan Gómez, que ara ja esta setmana està entrenant i fa dies, ara també es fa la fitxa, i bueno, i a veure si... Mira, hi ha hagut una molt bona ocasió i el porter de la Sènia l'ha enviat a córrer. Un tret de Pallarès i el porter de la Sènia s'ha tirat i l'ha despegat a córrer.
0: T'atreveixes a repassar-me l'alineació del Camarles, Josep?
2: Sí, mira, del Camarles ha sortit Josué, Enric, Òscar, Patenés, Abelló, Pata, després està Biel i Guillem Comas, i després jugava Mitchell, Aleix, Bertomeu, Pedro, i crec que té 10 o 11.
0: Per part del Club de Futbol La Sènia, disputen aquest partit Àngel Verge a la porteria, que actua com a capità, Marc López, Ivan Capitán, Ivan Escala, Albert Saragossa, Àlex Ongan, Teo, Eric Almuni, Marc Navarrete, Marc Blasco i Raúl Vilaró. Un partit que està xiulat pel col·legiat de la delegació de Tarragona, Aitor Vázquez Miranda, amb els assistents Hugo Sanz Lucía i Eduard Jiménez Ballester. Minut i resultat des del municipal Pla de Barra. Josep.
2: Mira, portem ja 27 minuts de la segona part. El resultat continua sent 0-0. Bueno, i antes també m'he deixat que l'alineació també està jugant Marc Brull, també.
3: Va, Envia els teus comentaris, suggerències, queixes o alabances a totsels gols @imaginaradio.cat.

0: No sé si tens el jut d'arbitrar la mà, perquè anem a cantar finals. Benissanet finalitza el duel de la locura màxima favorable al conjunt riberenc. Benissanet 5, Xerta 4. Finalitza també el partit de la Lliga Elite entre el Viladecans i el Valls, amb el segon gol del conjunt local en temps de descompte, però no ha arribat a establir l'empat davant el conjunt vallenc. Viladecans 2, Valls 3. Finalitza també el partit de la segona ref entre el Reus Redis i el Manresa amb 1-4 al marcador. I finalitza també el partit de la tercera ref, el grup cinquè, Atlètic Lleida 1, Poble de Mafumet 1.
1: I bueno, Jesús, anem a ficar un tall de veu perquè no hem pogut anar a l'Olímpic Mora d'Ebre Mas d'en Verge per dificultats de les ones.
0: Tot i que ho has intentat, eh?
1: Sí. Ui, menys mal que me tires floretes de quan en quan.
0: Tot i que ho has intentat.
1: Però Toni...
0: Però no et relaxes.
1: En la seva amabilitat eterna ens ha enviat un tall de veu una mica pues, comentant com ha sigut el partit en general.
0: El resum del partit.
1: Sí.
2: Bueno, bona tarda. A veure, sembla ser que avui tenim problemes tècnics, no he pogut entrar en directe. Ara ha acabat un momentet el partit. Resultat final, Olímpic 4, Mas d'en Verge 2. Ha sigut un partit entretingut per la gent que mirava el partit. Molt bon ambient. S'ha vist un joc, els dos equips han anat a jugar. I això propicia que hi haguessin molts de gols. S'ha adelantat al minut 20 i pico el Mora. Quan la Mora tenia ocasions de marcar més gols, com diu la màxima futbol, qui perdona ho acaba pagant. I el Mas d'en Verge, minut 34, minut 40 aproximadament, ha pegat la volta i s'ha ficat 1-2. Per desgràcia per nosaltres i per sort per ells, al minut 45 complit, ha aconseguit el 2-2 el Mora, que s'ha arribat al descans. Segona part, diria que el Mora ha sigut lleugerament superior. I en poc minuts, al minut 60, al minut 70 aproximadament, ha aconseguit dos gols més que el 4-2 i ha acabat matant el partit. Tot i que el Mas d'en Verge ho ha intentat, doncs ja no ha pogut remuntar el partit. Destacar, com sempre, un partit molt correcte, un bon arbitratge, comportament exemplar dels dos equips, acabat quelcom més bonic, donant-se la mà als dos, i poqueta coseta més, posar, seguir batallant i esperar que s'arreglin els problemes tècnics. Vale? Vinga, bona tarda a tots els oients.
3: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: eres mi próximo error.
1: Mi próximo error.
0: Estoy con mis amigas de reojo mirándote.
2: Final també al municipal d'Ulldecona amb desfeta del conjunt Faldut, que encaixa així la primera derrota d'aquesta temporada. Ulldecona 1, Calafell 4. I en això tenim ja tota la franja horària de les 5 de la tarda finiquitada.
3: Tota Jesús i l'Amposta, ho has confirmat també? O...
2: No, sí, bueno, estem pendents de que mos comenten el final des d'Amposta, l'únic partit que estava disputant-se des de les 5 de la tarda i té que haver acabat, té que haver finalitzat.
3: I a més si tenia, no... tenia un partit plàcid, en teoria.
2: Mos ho comenta el nostre benvolgut Pau Rodrigo. Final d'Amposta. Sí? Final d'Amposta amb la primera victòria del conjunt de Ferran Simó davant un dels aspirants màxims a estar a la part capdavantera d'aquesta segona catalana. El Cubelles ha caigut la primera vegada que cau al municipal de la capital del Montsià. Posta 2, Cubelles 0.
3: Esta setmana el tinc apuntat, perquè veies los agraïments.
2: No esperava menys. No esperava menys. Pots trucar després de la ronda a David Cosido per a que mos
3: sí, passi... Sí, si ha finalitzat la seva col·laboració
2: en
3: Michel Vinyas.
2: Ja té que haver acabat. Que Michel, però a partir
3: de totes maneres, també hem de parlar en Hernán, ho tinguis en compte.
2: Sí. Piques a Cosi i després... Piques en
3: bueno, però després de...
2: Truques,
3: primer,
2: truques. Piques, no, truques.
3: Primer va l'1 i després lo 2. Ara mos toca la ronda, Jesús.
2: Sí. La ronda. La quarta ronda d'aquest programa. Una quarta ronda que arriba de la mà dels nostres sponsors i amics a Bellautotec.
4: Quan vas deixar de creure que tot és possible... El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
5: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
4: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: I, bueno, com hem fet a l'anterior ronda, no comentarem tots els partits de primera catalana que s'han suspès, perquè...
2: Perquè s'han suspès tots.
3: Perquè s'han suspès tots, no? I, a més, mos fa falta
2: tots
3: temps...
2: Tots, a falta d'un.
3: Esta última hora, que tenim una mica de xitxa, també.
2: Sí. Xitxa i limonà.
3: A les 6 començava l'Sporting Gavà 2013, Camp Juliu. Jo no tinc...
2: Sí, que s'acaba d'iniciar la segona meitat. Bueno, s'acaba d'iniciar fa 10 minuts.
3: Sí.
2: S'acaba d'iniciar la segona meitat amb taules del marcador. Sporting Gavà 2013 0, Camp Juliu 0.
3: Pues continuem a la segona catalana, el grup 6è. Els 4 partits, 3 d'ahir i un aquest migdia es van suspendre. Començarem pel que hem viscut aquesta tarda en directe, que és l'Amposta 2, Cubelles 0. Remolins Vitem 1, Salou 2, malauradament. I dius tu l'últim? Sí.
2: Ulldecona 1, Calafell 4, resultat ja definitiu.
3: En joc des de les 5 i mitja, Camarles 0, la Sénia 0, ens comentava Josep Bertomeu, un partit bastant igualat. I aquí acabem en la segona catalana.
2: Anem a tercera catalana, el grup 18è, a repassar pràcticament
3: tota
2: la jornada.
3: Sí.
2: Tota la jornada disputada, a excepció d'un partit, el que es tenia que disputar esta tarda a les 5 de la tarda al municipal de Ginestar i que va quedar suspès per la pluja, per les inclemències climatològiques que han deixat el camp impracticable. Me comentava Lluís Tas ahir. I el Ginestar Camarles, bé, ha sigut el
3: practicable.
2: Partit que ha quedat suspès.
3: Practicable per la natació, però pel futbol
2: sí,
3: no.
2: Sí, per al waterpolo.
3: Sí. comencem pels partits d'ahir.
2: Opera una batalla de fang.
3: Sí, sí. Ui, i tu ja tens mals pensaments.
2: mals pensaments?
3: Gandesa 7, Godall 0.
2: Móra Nova 1, Corbera d'Ebre 1.
3: I Flix 6, Perelló 3.
2: Esta tarda s'han disputat la Cava 4, Santa Bàrbara 3.
3: Olímpic Móra d'Ebre 4, Masdenverge 2.
2: Jesús i Maria 4, Roqueteng 1.
3: I Jesús Catalònia 3, Horta de Sant Joan 0.
2: Anem a la quarta catalana, grup 35è, on es va poder disputar només un partit ahir. El que es va disputar a la Sénia amb golejada del conjunt visitant del conjunt del Montsià, era derbi del Montsià, per tant se quedava al Montsià, i es va imposar el conjunt Dian Tomàs, va golejar per 1-4 al conjunt Sénia. I aquesta tarda s'ha disputat un altre partit.
3: Sí, a les 4 i mitja s'ha disputat l'Alcanar 4, Jesús i Maria B 2.
2: A on s'ha disputat?
3: A Alcanar.
2: Demostres que no m'escoltes per a res, perquè he dit el nom de la fanecada com a mínim 4 vegades.
3: Pues sí que t'escolto, però jo tinc memòria selectiva. Hi ha coses que les retinc i altres no.
2: No retens el que jo dic.
3: En general no.
2: Vale.
3: En general no.
2: Ei. Va, anem a tancar aquesta ronda amb el repàs dels marcadors de la quarta catalana, grup 36è, on ahir es va poder disputar tan sols un partit, el que es va jugar al municipal Josep Otero Gendre, i amb la primera victòria del conjunt tortosí. Tortosa Ebre B 2, Roqueteng B 0.
3: I l'altre partit que s'ha disputat aquesta quarta grup 36è és el que hem viscut esta tarda, Benissanet 5, Xerta 4, vaya partit.
2: Que no sé si jugaven a futbol sala o a què jugaven, però Déu-n'hi-do el marcador definitiu. I en tot això hem arribat al final de la quarta ronda d'aquest programa, una quarta ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Belleu Todec.
4: Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
5: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
4: A Belleu Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.

0: Cardona, que sobre la botzina avança el conjunt del Pla de Barra. Al minut 90, Camarres 1, La Sénia 0. I també n'hi ha gol a la Primera Catalana i marca de nou el Camp Joliu davant l'Sporting Gavà 2013. Als 61 minuts de joc, de partit, Sporting Gavà 2013 0, Camp Joliu 2.
1: ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Tots els gols. Espai patrocinat per la Federació Catalana de Futbol.
1: Bueno, anem a la trucada que hem comentat a l'inici del programa, que tenim que comentar les incidències d'este cap de setmana i d'altres coses.
2: Abans d'anar a la trucada, cantem el final. Cantem el final del partit de segona catalana i s'imposa el Camarres. Davant la Sénia, en el derbi ebrenc de la jornada, s'imposa el conjunt del Baix Ebre. El conjunt d'Ivan Romeu fa valer el gol de Cardona. Camarres 1, la Sénia 0, resultat ja definitiu.
1: Pues, com comentàvem, Jesús, anem a parlar amb Hernán Subirats, amb el delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol, de tot això que hem comentat fa un moment.
2: Hernán Subirats, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda, xicuelos.
2: Jornada complicada, no?
3: Des de dijous que es complica la història. Però, bueno, és el que toca. Hem d'anar seguint tot el que són

0: podrien obrir molts de debats, realment. Però sí que ens toca anar una mica remolc en aquest aspecte en què pues, la roda de premsa ahir del govern és a les 2 menys quart. Avui, per exemple, n'hi ha una altra a la 1 del migdia. Sembla ser que tornem a tindre alerta a Terres de l'Ebre, però bueno, com a mínim hem pogut salvar la jornada d'esta tarda. Però com comentàveu, nosaltres hem d'anar una mica remolc en això. Jo me'n recordo que una de les primeres coses que va passar quan estava al càrrec va ser la Dana, que desgraciadament va afectar sobretot a València, i que molts de clubs ens demanaven de suspendre. I, clar, nosaltres, el primer que s'ha d'entendre és que el que no podem fer és perjudicar un club. Tenim un territori, a part de molt bonic, que tenim un tema que és que aflix, per dir-te algo, pot fer un sol que peta les pedres, i a Santa Bàrbara estan recollint aigua que els hi cauen 300 litres. Llavors, clar, no podem anar ficant palles al camp, més o menys. I nosaltres no podem perjudicar un equip. Si hi hagués un enfrontament, Flix Santa Bàrbara, el Flix me podria dir perfectament. I us poso com a exemple, ni per a uns ni per als altres, sinó el Flix me podria dir aquí fa sol. I el Santa Bàrbara me podria dir, escolta, que no podem sortir de casa perquè hi ha carreteres. Llavors, hem d'esperar que sigui un organisme superior qui prengui les decisions. I ja pot ser un ajuntament tancant preventivament el seu camp, perquè la majoria de camps són dels ajuntaments, o posar-se d'acord els dos clubs. Jo ja ja vaig veure entre setmana, la setmana passada, quan ja comença a embolicar-se la cosa, vaig demanar als presidents i presidentes en un grup que tenim conjunt una mica de sentit comú en aquest aspecte. Precisament per això, de que, ostres, jo entenc que són les famílies les primeres que es preocupen quan veuen quatre gotes de preguntar si juga o no juga, i de l'altra banda també són les primeres de preguntar per què s'ha suspès quan fa sol. I en aquest aspecte de ficar-li sentit comú, com dia, per a facilitar les coses entre els dos clubs. Perquè nosaltres sempre, en ocasions així, sempre hem dit que fins a última hora estem, de fet ahir al matí estàvem Ximo Soler, Víctor Grau i jo davant de l'ordinador i tots pendents dels missatges i de les suspensions que s'anaven produint. Això és el més important, també, i trobo que també és el més bonic del futbol ebrenc. Que els clubs mateixos se vagin ficant d'acord i entenguen una mica la posició de l'altre club, no? I llavors, al final, ve l'alerta del Procicat, de l'Inuncat, és a dir, de Protecció Civil, que aquí és la que ja mos ho tanca tot absolutament. Com te comentava, aquí podem obrir un munt de debats, si aquesta alerta havia de ser més preventiva, si havia d'arribar abans, si va vindre massa tard, si Terres de l'Ebre no hauria d'estar. Aquí la màxima és la prevenció, sobretot. L'alerta és a les 8 de la tarda i és per això que se pren la decisió de les 5, perquè la gent a les 8 pugui estar a casa, perquè hi ha restriccions de mobilitat. Perquè veig les dues cares de la moneda, i torno a dir que ho fico a clau d'exemple i no ho poso ni per a criticar ni per a dir que uns ho fan millor ni uns altres. Però hi ha un club que, per exemple, diu nosaltres ens hem de desplaçar molt a lluny i a la 1 del migdia hem de sortir de casa i fins a les 2 no s'aixeca la mobilitat i no volem anar. I naturalment és un cas que se té en compte, és una situació excepcional i este partit s'ajorna. Però per contra, la mateixa situació d'un altre club diu no, nosaltres mos va malament suspendre el partit, mos va malament jugar entre setmana, volem anar, mos esperarem a demà a veure què passa. Esperen a este matí, efectivament el temps evoluciona, la cosa va bé i al final han pogut jugar el partit. Vull dir-te que la federació en este cas està una mica lligada de peus i mans per a no perjudicar los clubs i per l'altra banda que pues bueno, les alertes i les restriccions surten com surten, o surten quan surten, perdó, i en aquest aspecte nosaltres el que hem de fer és anar una miqueta a recongo i entenc que també en alguns casos perjudicant a clubs sense que sigui naturalment la nostra intenció.
1: El que passa que dona la sensació, no sé si coincidiràs amb mi, dona la sensació que a les Terres de l'Ebre estem desemparats perquè quan nosaltres mos estàvem ofegant, que era el dijous a nit, no n'hi havia cap alarma, ni n'hi havia cap... vam rebre el mòbil de que estàvem confinats a casa i tal, però no n'hi havia cap alarma generalitzada

0: com n'hi ha hagut després quan a Barcelona li ha tocat el rebre.
1: Aquí és una cosa personal, eh? No fiquésseu la institució pel mig, perquè aquí et parlo jo a nivell personal, per favor. I és que, i també ho he dit als presidents i presidentes, també tinc la sensació esta de que quan plou a Barcelona sembla que plogui tota Catalunya. De la mateixa manera que quan és festa a Barcelona sembla que sigui festa tota Catalunya. Només cal veure que a la Mercè els regionals de Renfe van canviar els horaris. En aquest aspecte coincideixo de que possiblement, i torno a parlar a nivell personal, possiblement les alertes se prenen d'una altra mesura depenent de del territori. Dijous, per exemple, a la Ràpita se reuneix la taula d'emergències a les 12:30 del migdia i decidís tancar els col·legis, mentre que l'alerta no arriba fins a les 10 de la nit i, per exemple, hi ha poblacions que els hi passa com la Federació, fins que no surt l'alerta, no prenen decisions i, clar, estan decidint tancament de col·legis a les 10:30 de la nit i les famílies s'han d'organitzar. Per això et comentava, i ara això ho porto al terreny que ens toca, al terreny futbolístic, per això jo dono les gràcies als clubs que li posen sentit comú, que se parlen, que hi ha molt bon ambient entre clubs i ostres, doncs, m'en ve una de grossa, què trobeu si ho suspenem i el recuperarem un altre dia entre setmana? És el primer pas. El que comentaves, sembla que aquí haguéssim d'esperar que tinguéssim la tempesta damunt com per a traure alertes. Hi ha tres bandes, no només de restringir, sinó que a vegades inclús sembla que ens passéssim de frenada. Però bueno, tinc la sensació de que això, estos temporals d'octubre, que els anem veient cada any, malauradament, doncs al final n'haurem de prendre una mica i entre tots, i aquí sí que assumeixo la part federativa, també ho haurem de tindre en compte i posar-nos mans a l'obra per a que cada vegada això tingui menys el mínim d'afectació possible al futbol, que al cap i a la fi és el que ens agradava. Ja ho ha dit el president del FLIS, en diumenge a la tarda nosaltres, els que ens agrada el futbol, anem als camps i això és el que hem d'intentar que poguéssim aconseguir cada jornada.
0: Ara, Hernán, no sé si pot dependre... No sé si pot dependre de tu, del teu càrrec, si pots influenciar en alguna cosa, però cabria la possibilitat de fer estos avisos sectorials, m'explico, que no passe el que ha passat este matí, que s'ha suspès l'Aldeana Tortosa-Ebre quan feia un sol que va davant les pedres.
1: Aquí, ja et dic, el problema ve per l'avís superior. Dubto molt que si hi ha una restricció de mobilitat fins a les 2 de la tarda, no sé fins a quin punt nosaltres... perquè podem parlar de la responsabilitat, parlem de la responsabilitat en causa-efecte. Si, per exemple, hi ha un club que s'ha de moure, el que parlàvem abans d'aquells dos, a la 1 del migdia he de sortir de casa perquè jugo a les 5 de la tarda a Barcelona i jo he de sortir a la 1. La mobilitat està restringida fins a les 2. Imparen els Mossos i multen. Tiraren tot el seu dret, però la responsabilitat, la multa aquesta, qui l'ha de pagar? És una mica un tema bastant delicat. També això et dic que jo confio que aquestes previsions i en el canvi de temps que estem tenint, malauradament, per culpa del canvi climàtic, jo trobo que aquestes decisions i, sobretot, les previsions s'aniran acurant una miqueta més i aquí sí podrem anar més per territoris. No sé, és el que jo espero que, com a mínim, els governs puguen anar a acabar fent i a la llarga, doncs, això, tindré millors previsions i acotar una miqueta més per territori, sí.
0: Acaba de definir-ho. Seria la paraula, no?
1: Perdona?
0: Que acaba de definir-ho, no? Seria la paraula?
1: Sí, perquè és que sembla com si mos hagués... Això ja fa dos, tres anys que va passant i sembla com si mos estés agafant cada any per sorpresa, no?
0: Sí,
1: o inclús vaig més allà, que mos està agafant encara cada any sembla que és corregido y aumentado, perquè en la que va caure l'any passat, enguany mos hem superat. Inclús si hi haurà un tornado a les costes o el que sigui, no? Sembla que és això. Llavors, pues, també entenc que de cara al govern, i és la sensació, suposo, que ens dona a molts dels ciutadans, i és la paraula, és la paraula de la prevenció. Hem d'entendre que anirem més o menys, passant-nos de frenada, anirem a encertar-la en algun moment, a vegades farem tard, a vegades farem pronte, però sobretot el que hem d'entendre que això se fa per precaució, per prevenció. Nosaltres portem zones del territori que han caigut 300 litres per metre quadrat, i si esta nit torna a caure tal i com diuen, la terra està molt mullada i aquí hem d'anar amb cuidado ja no solament per les carreteres. Ha mort un home a Tordera perquè n'hi ha caigut un muro damunt. És a dir, el que s'ha de filtrar per diverses zones, per la terra, pels murs, hem d'anar amb molt de cuidado. I la paraula és la prevenció. No anem a perjudicar ningú, no anem a que no es jugui, bé, al revés, perquè sabem que el calendari també està molt apretat i els partits també serà complicat trobar dates, però si des de la Generalitat se fa a nivell de prevenció, ho hem d'acceptar i també ho hem d'entendre.
0: Pues Hernán Subirats, moltes gràcies per fer aquests aclariments. Trobo, ja t'ho he comentat este matí, quan ens hem estat parlant per via interna, trobo que era necessari fer aquest aclariment, i segurament tindrem ocasió de retrobar-nos aquí, a l'estudi, en directe, per comentar el que ha estat l'inici d'aquesta temporada 2026-2027.
1: De ben segur que sí. Encantat de vindre a vos a veure, ja ho sabeu.
2: Tots els gols a Imagina Ràdio.
0: I anem a la mega ronda. Una mega ronda que avui sí, és mega extensa. Anem en la mega ronda perquè acabarem... que n'hi ha un gos? Que n'hi ha un gos per aquí? No te sents?
3: No me fica mal.
0: Ara.
3: Pues estic grunyint.
4: Jesús, entre poc i massa, hi ha una cosa al mig...
0: Que és la bona mesura, no?
4: Això són hores extra.
0: Anem a la mega ronda en los nostres amics i sponsors de Avelló Autotec.
5: Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
6: Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
7: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
8: Mega ronda amb poliesportiu.

0: I estrenem avui la secció del futbol d'elit.
1: Sí, sí, jo ho he vist. I menys mal que he portat les ulleres, perquè el còmic Sans m'ha ficat la lletra supermenuda. Ho has fet expressament. Menys mal que vaig preparat per la vida moderna.
0: Va, Jesús, arrenquem.
1: Sí, anem amb el futbol d'elit, a la Lliga Hypermotion.
0: Hypermotion.
1: Avui, Hypermotion. Vale, ho vols pronunciar així, va. Guai. Jornada vuitena, divendres es va disputar l'Eldenc 4 Real Oviedo 1. Els jugadors que entrenen l'Ampostit, Josep Ferrando, van protagonitzar una remuntada i van acabar golejant l'Oviedo en la vuitena jornada de la Lliga Hypermotion. Els alacantins, amb este resultat, equilibraven la golejada més solvent que havien aconseguit la temporada passada davant el Nàstic de Tarragona. Els dos cops que havien militat a la segona categoria del futbol estatal mai havien aconseguit una victòria tan àmplia. A més, van trencar la dinàmica després de dos derrotes consecutives, que els estabilitza la taula amb 8 punts a 2 dels llocs de descens directe. Dissabte vinent tornaran a jugar com a local rebent la visita del Córdoba, rival directe en la lluita per la permanència. Rebent al nou estadi Pepito Amat a partir de les 18:30 de la tarda.
2: I avui diumenge es juga a partir de les 9 el Sabadell Andorra. Passem a la primera federació, divendres. Partit jugat entre el Real Madrid Castilla i l'Atlético Madrileño per un resultat de 3-2. Feia 3 jornades que no guanyaven i davant el conjunt Matalassé es va retrobar amb el signe de la victòria al Real Madrid Castilla, sota l'atenta mirada de Mourinho, que va seguir el partit des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Va ser un partit trepidant i ple d'alternatives on els rojos i blancs van ser capaços de reaccionar dos cops a l'avantatge dels blancs al marcador, fent l'empat a un antal al descompte de la primera meitat i establint el 2-2 Jorge Mota, 5 minuts després d'aixecar el 2-1. Finalment, Dani Yáñez establia el 3-2 definitiu al 71 minuts, que feia que els de Manzanares encaixessin la segona derrota de forma consecutiva. El lateral ampostí Arnau Solà va disputar íntegrament el transcurs de la confrontació amb l'Atlético Madrileño. Després de la sisena jornada, els matalassers queden a 2 punts dels llocs de promoció i la setmana vinent rebran el Saragossa, la ciutat esportiva d'Alcalá de Henares.
1: I dissabte, en esta mateixa categoria, es va disputar l'Hércules 0, Jaén 0. Els deixebles de l'ampostí Beto, Company, van quedar amb un sabor agredolç, després de deixar escapar 2 punts del José Rico Pérez, en el que hagués pogut significar la quarta victòria consecutiva del conjunt de l'Hèrcules. Massa concessions amb un penal fallat i una roja infantil en el tram final va condicionar els alacantins, que en el temps de descompte van reclamar un altre penal en el qual el defensor, llançant-se a terra, desviava clarament la pilota amb les mans separades del cos. L'àrbitre i assistent no ho van apreciar així i el resultat ja va resultar inamovible. Els de Beto segueixen dins les places de promoció d'ascens, marcant el llindar d'aquestes places com a cinquè classificat, a falta de finalitzar la jornada. El dia de la Hispanitat tornaran a jugar com a locals, rebent en aquest cas la visita d'un nou vingut a la categoria com el Sant Andreu, a partir de les 6:15 de la tarda.
2: Alcorcón 5, Juventud Torremolinos 0. Es manté amb clara línia ascendent l'Alcorcón del migcampista tortosí Omar, després de golejar de forma rotunda el coer de la categoria. La superioritat dels madrilenys va ser incontestable i abans del descans ja s'havien situat en un 4-0 que posava molt col avall la sentència del partit. Una gran jugada individual d'Omar, que s'afiança a l'11 inicial de Fran Justo, va precedir el tercer gol obra de Miguel Barlenga, que a plaer ampliava l'avantatge en culminar la passada de mort. Al segon temps arribava el cinquè que el situava segons a només un punt del líder, el filial del submarí groguet. Omar va disputar 64 minuts del partit. La setmana vinent es desplaçaran al camp del Teruel, penúltim classificat del grup que encara no ha guanyat. El partit donarà inici a partir de les 6:30 hores de la tarda al municipal de La Pinilla.
1: I avui diumenge s'ha disputat el Real Murcia 2, Nàstic de Tarragona 0.
2: I Villarreal B 0, Eivissa 1.
1: Canviem a segona federació, al grup 2, Reus Redis 1, Manresa 4, partit disputat aquesta tarda.
2: I avui diumenge Recreativo de Huelva 4, de l'equip de Pol Prats, i Las Palmas Atlético 0.
1: Recordem que això és segona ref, però al grup 4. I al grup 4 també, a partir de les 7, s'està disputant el Ciudad de Lucena Puente Genil.
2: I l'Atlètic Lleida Pobla de Mafumet.
1: No, però això és tercera federació.
2: Perdona, Richi, no. He passat. Este partit que he dit és tercera federació, exacte, grup 5, partit que s'estava que s'ha dit, si s'ha acabat.
1: Sí, Atlètic Lleida. Tenim resultat. Atlètic Lleida 1, Pobla de Mafumet 1. Anem al futbol internacional femení, a la Champions League, a segona jornada. Què passa? Dijous es va disputar el Kogue 5 Servet 1. No és Champions League, no. O sí?
0: Sí.
1: Ah, pues de què te'n rius?
0: Després.
1: Vale, ja m'ho diràs, en privat. Malgrat el gol que escurçava les diferències a l'inici de la represa, marcat per el central de l'Ampolla.
0: Que hem jugat a un dinosaur.
1: Ho dius per les ulleres, que són xules. No. Com deia, malgrat el gol que escurçava les diferències a l'inici de la represa, marcat per la central de l'Ampolla, la llave a Llester, i que establia el 3-1 al marcador, als 4 minuts de la segona meitat, després d'una falta penjada per Andonova. Res va poder fer l'equip suís per a tindre opcions en el segon partit que disputaven a la màxima competició internacional. El conjunt danès obria el marcador als 10 minuts de joc, mentre el segon arribava als 29 de partit. 7 minuts més tard ampliaven distàncies fruit d'un gol en pròpia porteria, resultat amb el qual es marxava camí dels vestidors. A la represa, després del gol de la jugadora ebrenca, es consumava la segona derrota de les suïsses, encaixant el quart gol als 20 minuts i el cinquè al darrer minut de la confrontació. L'Ampollera va disputar el partit de forma íntegra i va veure una targeta en cometre joc perillós als 63 minuts. Després de dues jornades disputades, el Servet tanca la classificació de la competició sense haver puntuat fins al moment. El proper compromís el disputaran a l'Estadi de Ginebra davant el conjunt belga de l'Uavin, a partir de 6:45 de la tarda.
2: Passem al Women's Super League de Suïssa, jornada 8, partit disputat avui diumenge, Gallen 1879-0, Servette 3.
1: Canviem a la sèrie italiana Women, segona jornada, ahir dissabte Roma 3, Lazio 1. No van poder sorprendre a un dels màxims favorits a aconseguir el títol de la sèrie femenina, la Lazio, en un derbi romà que caïa de part local per 3-1. La primera meitat va presentar batalla el conjunt visitant i no era fins a 4 minuts abans d'enfilar el camí de vestidors quan encaixaven el primer gol. Mínim resultat amb el qual es marxaven a les casetes. Al segon temps ho van intentar la Lazio sense sort i a la recta final del maig quan encaixaven 2 més. El segon a falta de 19 minuts per al final del partit i el tercer a 3 minuts d'arribar al temps reglamentari. Al temps de descompte, quan ja passaven 4 minuts, la Lazio marcava el gol de l'honor en un partit en el qual la migcampista roquetera Emma Martín entrava al terreny de joc a falta d'un quart per acabar la confrontació, quan el resultat era de 2-0 advers. Dissabte vinent, a partir de les 6 de la tarda, es tornaran a desplaçar a domicili, visitant l'Estadio Comunale Hugo Gobato davant la Ternana.
2: Passem al futbol femení nacional. Segona ref femenina, grup 1, jornada 5. Partit disputat a les 12:15 de la tarda, avui diumenge, dia 4, entre el Victoria i el Racing de Santander per un resultat de 3-1. Ha trencat la mala dinàmica el Victoria gallec, remuntant un gol advers davant del Racing de Santander i retrobant-se amb la victòria després de 3 derrotes consecutives. El gol de la Candela a la recta final del primer temps les ha permès donar lloc a la reacció que han culminat al tram final del partit quan Candela, 9 minuts del final i el temps de descompte, ha culminat la remuntada local. La central rapitenca Aida Samper ha estat suplent en este compromís i no ha tingut opció de disputar cap minut. Les gallegues es situen en 8a posició a la taula amb 6 punts. La setmana vinent visitaran el camp del Vizquerre, tercer classificat per la cua, dissabte a les 4 hores de la tarda.
1: A segona federació femenina, grup segon, 5a jornada, avui diumenge al matí, Huesca 1, Zaragoza 1. Tercer empat del Huesca a la Lliga, després de protagonitzar un inici molt bo i reaccionant a un gol del Saragossa Club de Futbol Femenino que les avançava en el derbi aragonès. Les blaugrana, que encara no han cedit derrota en les 5 jornades que s'han disputat, després de 2 victòries i 3 empats, queden en tercera posició a la taula a tan sols 3 punts del líder, l'Ona Sant Adrià. La Sant Jaumera, Laura Tomàs, encara no ha pogut entrar en la convocatòria, després de l'operació als lligaments que se li va practicar la temporada passada. La setmana vinent es desplaçaran a Terres Catalanes per jugar al Nou Sardenya davant l'Europa, a partir de les 7:30 de la tarda.
2: Passem al grup 3, jornada 5 de la segona ref femenina, partit disputat avui a les 11 del diumenge entre el Fermagüín i el Cacereño, un resultat de 2-0 per als locals. Tercera setmana consecutiva sense cedir al Fermenín Canari, on juga la davantera de Benissanet, Adriana Franc, que avui ha estat suplent i ha sortit a falta d'un quart d'hora, sent el primer canvi introduït per la banqueta local. Tot i que els ha costat doblegar la resistència d'un conjunt situat a la part baixa de la taula classificatòria, que ha arribat al descans amb l'empat a 0. Ara era el 16 de la represa quan obrien la llauna a les Canàries mitjançant un gol d'Iris López. Belén ha fet el segon al tram final quan quedaven 9 minuts per al final de la confrontació. Les de les Illes Pitouisses tanquen la plaça de promoció d'ascens, ocupant la cinquena plaça del grup amb 10 punts a 3 tan sols de l'Argual, líder de la categoria. Dissabte vinent, a partir de les 6 de la tarda, visitaran el camp d'un altre rival situat a la part baixa de la taula, el penúltim classificat, el Fuensalida.
3: A tercera federació femenina, grup 5è, quarta jornada, el Fundació Bates Reus s'havia d'enfrontar al Pallejà dissabte, es va suspendre aquest partit.
0: Recordem que juga la Tortosina cinta... Ara m'he perdut.
1: Curto?
0: No. Cinta Vilarrolla.
3: Això.
0: Disculpa.
2: Passem a la tercera federació femenina, grup 6, jornada 4, partit disputat avui diumenge entre l'Eliana 0, Castelló 2. Segon desplaçament i segona victòria del conjunt orellut a la categoria. Ara tan sols li faltarà retrobar-se amb el triomf davant de la seva afició, on este inici de temporada ha caigut per la mínima els dos cops en els quals s'ha disputat els seus encontres, davant el Llevant C, que es va imposar per 1-2, i en la passada jornada enfront al Sant Joan d'Alacant, que les superava per 5-6. Aquest migdia, amb gols de Castanyo el primer temps i Nerea la represa, han pogut sumar els 3 punts. Diumenge vinent es tornaran a desplaçar lluny de casa a disputar el partit corresponent a la cinquena jornada, disputant el partit al camp del Rojales. La capitana de l'equip, la migcampista ampostina Ana Lizárraga, ha disputat el partit d'entrada entrant a l'11 inicial del conjunt castellonenc.
3: Canviem a preferent femení, al grup únic, tercera jornada, l'hem viscut en directe, increïble lo de l'Aldeana, Jesús, seguix a tope, Fontsanta Fatjó 1, Aldeana 1.
2: Segona territorial femenina, grup 7, jornada 14, partits disputats ahir dissabte, suspesos los dos entre l'Aldeana B, Pobla de Mafumet, i el Gandesa aplica al Picat.
3: Canviem a futbol femení base, cadet primera divisió femenina, grup 2, segona jornada, Martinenc Amposta s'ha suspès.
2: I a l'infantil primera divisió femenina, grup 4, jornada 2, també s'ha suspès l'Amposta Escola Futbol Gavà.
3: Canviem al futbol base, preferent juvenil, grup 4, tercera jornada, i dissabte s'havia disputat l'Amposta Cornellà C, també es va suspendre.
2: I el dissabte, cadet preferent, el que sí que va jugar és l'equip de Jesús Ferrando, que malauradament no va poder superar el Cambrils Unió i ha perdut per 2-0.
3: I també es disputava el formatiu Terres de l'Ebre 1, Sant Boià 1.
2: I suspès l'Amposta Canonja.
3: A cadet preferent sub-15, grup 4, tercera jornada també, l'Amposta i el base Mar Bartra es va suspendre.
2: I l'Amposta Blanca Sabur també suspès.
3: Però això a preferent infantil.
2: A preferent infantil.
3: Sub-14. I també a preferent infantil sub-14, avui diumenge s'havia de disputar la Fundació Esportiva Cornellà a formatiu Terres de l'Ebre, també ha estat suspès.
2: I a preferent infantil sub-13, jornada 4, el que s'hi va jugar i va guanyar va ser el Tortosa Ebre A, que es va superar el Col·legi Sant Pau Apòstol per 2-4. I es va suspendre l'Amposta Fundació Base Reus.
3: A l'Evi preferent sub-12, grup 6è, jornada tercera, recordem que això ja és futbol 7. Ahir dissabte, Fundació Base Reus 8, Rapitenca 1.
2: I es va suspendre el Col·legi Sant Pau Apòstol a Amposta.
3: El que sí que es va jugar va ser el formatiu Terres de l'Ebre 0, Escola Futbol Base Valls 2.
2: I avui diumenge s'ha suspès el Tortosa Ebre a Vendrell.
3: A l'Evi preferent sub-11, grup 6è, tercera jornada. Ahir dissabte, Rapitenca, Fundació Base Reus suspès, el mateix que l'Escola Valls i l'Amposta.
2: El que sí que ha jugat i ha guanyat ha sigut el formatiu Terres de l'Ebre contra l'Escola Futbol Base Calafell i ha guanyat per 2-1.
3: I també es va suspendre el Costa Daurada Tortosa Ebre.
2: L'Aldeana també jugava avui diumenge al mateix grup i la mateixa categoria i partit suspès davant de la Canonja.
3: A Benjamí preferent sub-10, grup 6è, jornada tercera. Anticipem que tots els partits suspesos, ahir Tortosa Ebre, Camp Joliu.
2: Avui diumenge, Amposta, Costa Daurada.
3: Fundació Base Reus, Rapitenca.
2: I suspès també el formatiu Terres de l'Ebre, Escola Futbol, Alcanà 2015.
3: I acabem encara no. A Benjamí preferent sub-9, grup 6è, tercera jornada. Ahir dissabte, Rapitenca, Valls, Escola Valls, suspès.
2: Amposta, Col·legi Sant Pau Apòstol, suspès.
3: I imagino que, bueno, el Costa Daurada de Tortosa-Ebre, que es disputava a partir de les 5 i mitja, no tinc ni idea, no ho he pogut mirar.
2: Passem al prebenjamí preferent sub-8, grup 27, jornada 1, partit disputat ahir dissabte entre l'Escola La Pastoreta 3, Rapitenca 6.
3: Canviem a futbol veterans, a la Copa de Veterans de Tarragona, el grup A, segona jornada, veterans Ametlla de Mar, Selva del Camp, suspès.
2: Bona Vista, Golden Coast, Salou, suspès.
3: i descansava el Veterans Miami.
2: Passem a la Copa de Veterans de Tarragona, grup E, jornada 2, partit disputat ahir dissabte. Veterans Amposta 3, Atlètic Cambrils 0.
3: I avui s'havia de disputar l'Alcover Catllà, però també suspès.
2: Passem a l'handbol, Lliga sobre Asobal, grup únic, jornada 4, Vidasoa 31, Puente Genil 25.
3: A primera nacional masculina, grup F, tercera jornada, ahir dissabte, Pantmoguer 24, Naranjas Palma de Río 22.
0: Recordem que estos equips los entrenen els tortosins Toni Malla al Puente Genil i Oriol Ferrer al Palma del Río.
2: Ahí està l'apunte. Passem a la Lliga Catalana d'Or Femenina, grup A, jornada 3, partit disputat ahir dissabte, que no es va disputar, entre l'Handbol Molins i el Club Handbol Amposta.
3: I avui diumenge s'havia disputat l'Handbol Escola, Salle Montcada, també suspens.
2: Primera Catalana Femenina, primera fase, grup A, jornada 2, partit disputat ahir dissabte, Amics Handbol Club 18, Tortosa Vicmar Major 26.
3: I avui diumenge a partir de les 4, Handbol Sant Llorenç, Handbol Club Perelló, no tenim resultat.
2: Segona Catalana Masculina, primera fase, grup B, jornada 2, partit que s'havia disputat dissabte, suspès entre el Club Handbol Amposta i l'Handbol Club Ballac, suspès.
3: I també avui diumenge s'havia disputat el Ràpid Cornellà B davant del Tortosa Café Árabe, també suspès.
2: Passem a la tercera Catalana Masculina, grup B, jornada 2, partit disputat ahir dissabte entre el Futsal Tortosa 2014 Roig 3, Futsal Tortosa 2014 Blau 0.
3: Tens anat per avall, no? Perquè primer anava la Superliga Masculina 2, grup B, primera jornada, Club Voley Roquetes 3 sets, Club Voley Portal 0.
0: Ha debutat este diumenge el conjunt d'Agustín Rodríguez i ho ha fet amb victòria davant el conjunt mallorquí.
3: I a segona Catalana Masculina, el grup B, segona jornada, jo ho he mirat fa una estona, suposo que igual s'ha suspès perquè el Club Voley Roquetes B davant el Cèbol Torredembarra no hi havia cap tipus de resultat a la federació.
0: Seguint les indicacions del Procicat, este partit tenia que quedar just suspès, perquè...
2: El del Voli Roquetes, per què no? Si és el mateix pavelló...
0: No, l'alarma durava hasta les 2 del migdia. I el Club Voli Roquetes ha jugat a les 4 de la tarda. Per tant, està ben habilitat.
3: Bueno, i tu havies dit abans el resultat de tercera Catalana Masculina al grup B, que era el Futsal Tortosa 2014 Tortosa Blau, 3-16-0, i descansava el Club Voley La Ràpita en esta jornada. Seguís tu la quarta, o seguís jo? Quarta Catalana Femenina, el grup E, segona jornada. Avui diumenge, a partir de les 2, s'havia de disputar el Caracas Senior Femenino Club Voley Roquetes. No me consta.
2: No sabré quan està. I descansa el Futsal Tortosa 2014. Passem al bàsquet. Sèrie B, femenina italiana, grup únic. Que ho fiquis en italià, m'encanta, Jesús. Jornada 2. Sí. Partit que s'havia disputat, o s'està disputant avui diumenge, entre el Virtus Ariano i Rino, encara no sé italià, i el Juve Trani.
0: Virtus Ariano Irpino.
1: Juve Trani, no?
0: Juve Trani. I lo Juve Trani lo fico perquè l'ampostina Paula Curto enguany juga en este equip.
1: Que lo que comentàvem la setmana passada.
0: Sí, claro, claro. I juga en este equip i té que haver finalitzat este partit. Busco informació.
3: Pues segur que ha fet punts perquè sempre ha sigut una gran anotadora. A la Copa Catalunya Masculina, recordem que estem al bàsquet, fase prèvia grup 1, segona jornada, s'havia de disputar l'Espanyol B davant del Bàsquet Cantaires Tortosa, suspès.
2: I passem a la primera territorial masculina, grup únic, jornada 2, partit disputat ahir dissabte, que no es va disputar entre la Güella Cantaires Tortosa B i el Bàsquet Cambrils, que ha quedat suspès.
3: El mateix que la segona territorial masculina, fase prèvia grup 1, jornada 2 també, dos partits ahir dissabte que es van suspendre, el Bàsquet Ametlla de Mar Montblanc i el Club Joventut Ulldecona, Reus Deportiu.
2: I partit que s'està disputant a hores d'ara entre el Vendrell 2 i Impuls Esport Cantaires Tortosa.
3: I s'ha ajornat el dissabte 21 de novembre el bàsquet Mora d'Ebre, la Salle Tarragona Groc.
2: I ha ajornat el partit de la segona territorial masculina, fase prèvia grup 2, jornada 2, ha ajornat el dissabte 31 d'octubre entre el bàsquet Alcana.com i l'Alcover. Descansa el Club Bàsquet Amposta.
3: A primera territorial femenina, grup únic, jornada 2, ahir dissabte, Torreforta, Bàsquet Amposta, també suspès.
2: I passem a la segona territorial femenina, grup únic, jornada 2, partit que no tinc resultat entre el bàsquet Salou femení Cantaires Tortosa.
0: Jugaven esta tarda a les 4 de la tarda. Podem recuperar en la informació del Juve Trani a la finalització del tercer quart.
1: Ah, vale.
0: Virtus Ariano Arpino 40,
1: Juve Trani
0: 44.
1: I tens els punts de...
0: No.
1: Ah, vale. Vale, només t'he de ficar el resultat.
0: Sí, sí.
1: Canviem a l'hoquei patins, a segona catalana sènior masculina, grup B, jornada 2, tampoc no tinc resultat. El Belllloc s'enfrontava al club hoquei patí McDonald's Amposta a partir de la 1 del migdia, però i... suposo que deu haver estat suspès també.
2: I passem al futbol sala, Lliga Nacional de Futbol Sala, grup únic, jornada 4, partit disputat el divendres entre el Premier Futsal 4, Servigrup, Peníscola 3.
1: I espera't que a segona a divisió d'honor catalana sènior masculina, grup tercer, jornada 2, el CIP té el Canà Vinyols, que s'havia disputat ahir dissabte, també suspès.
2: I no tinc resultat del partit que s'ha disputat avui a les 6 entre el Pontenc Futbol Sala Amposta.
1: Començava a les 6, recordem. A preferent catalana sènior masculina, grup sisè, segona jornada, tots els partits d'ahir suspesos, el Vilaseca Nàstic de Tarragona,
2: el Mediterrani Cambrils Rapitenc,
1: el Futsal Experience Riu de Canyes
2: i l'Ampolla Vilarrodona.
1: I avui diumenge s'havia disputat el Tecnovital Forja Mora d'Ebre. A partir de les 5 no tenim resultat.
2: A partir de les 6 el Botarell Futsal Tortosa.
1: I a partir de les 7 i mitja l'Aula Esports Reus Salou B.
2: Passem a la primera divisió territorial sènior masculí.
0: Abans de canviar, Pedro, perdona, faig un incís. Resultat del descans del partit que disputava l'Amposta al camp de l'Alcarràs a la divisió d'honor. El grup tercer, el descans, Alcarràs 8, Amposta 6.
2: Primera divisió territorial sènior masculí, grup 9, jornada 2, partits 4 partits ahir dissabte, tots suspesos, entre el Futsal Tarragona, Flix suspès.
1: Batea Vandellós.
2: Reus Vendrell.
1: I Montbrió Altafulla.
2: Avui diumenge, un total de 3 partits que s'estan disputant a hores d'ara al Tivissa Bot.
1: El Catllà, la presentació Reus, estos dos han començat a les 6.
2: I d'Ertochip Camarles, Pobla de Mafumet, a les 7 de la tarda.
1: Uh-huh. I a segona divisió territorial sènior masculina, grup 13, segona jornada. A les 4 i mitja d'avui diumenge començava el Batea sub-23, Benifallet, tampoc no tenim resultat.
2: L'Inter Rasquera, Mar Roig, a les 6 de la tarda.
1: El mateix que el Vilalba Riudoms.
2: I a les 8, que ha començat fa 3 minuts, el Riu de Cols, els Guillamets.
1: Això és una indirecta, Jesús. Descansaven el Capçanes i el Mora Nova.
2: Passem a la segona divisió territorial sènior masculí, grup 14, jornada 2, partits disputats ahir dissabte, tots suspesos, Futsal Roquetes, Miami Multiesportiva.
1: El Rapitenc B, Amposta B.
2: Del Tebre, la Sénia.
1: Vilanova d'Escornalbou, Amella de Mar.
2: I Laguna Cambrils, Mediterrani, Cambrils sub-23, suspès.
1: Avui diumenge, a partir de les 6, s'havia disputat el Club Futbol Sala La Sénia i...
0: Tinc el resultat definitiu. Club Futbol La Sénia 2, Club Futbol Sala Roquetes 1.
2: Passem al Futbol Sala, Futbol Base, Preferent Juvenil, grup 3, jornada 2, partit suspès avui diumenge, entre el Salou B i el Tivissa.
1: Espera, que jo m'he perdut.
2: I el Futsal...
1: Ah, vale. Sí, Futsal Experience a Aula Esport Reus, començava a les 5, no tenim resultat. També.
2: Futbol Sala Femení, segona divisió femenina de Barcelona... Grup 14, jornada 1, atenció a este resultat, Ramassa Garbi 0, Rayo Santa Coloma Unión 28.
0: I per què este resultat? Pues dis-lo...
2: Estava a l'altra pàgina, perdó, i volia deixar una miqueta de suspense perquè la gent flipessa. Incontestable correctiu del Rayo Santa Coloma, club de futbol Sala Unión, amb qui juga esta temporada l'ala de Benissanet Núria Llop, que es va estrenar en esta escandalosa golejada a la segona divisió femenina. 14 gols durant els primers 25 minuts, es va contemplar amb 14 més a la represa, marcant un d'ells, Llop, que servia per establir el penúltim gol de les visitants a falta de 2 minuts per a la conclusió. En una jornada que tan sols es va poder disputar este únic partit per la suspensió decretada per la Federació Catalana de Futbol fent cas a les recomanacions del Priocat.
0: Del Procicat.
2: En la propera jornada s'estrenaran al pavelló municipal Nou Santa Coloma, rebent la visita del filial de l'Horta.
0: Tenim el resultat definitiu del Futsal Experience Aula Esport de Reus a la juvenil preferent, on s'ha imposat el conjunt Ampostí per 6-5. Futsal Experience 6, Aula Esport Reus 5.
3: Continuem amb el futbol sala femení. A primera divisió territorial sènior femenina, grup tercer, segona jornada. Ahir dissabte es va disputar este sí, el futbol sala Amposta 4, Atlètic La Seu Cadí 4.
2: Segona divisió territorial sènior femení, grup 6, jornada 11, partit que s'havia disputat divendres però es va suspendre el del Puigpelat Futsal Experience.
3: Dissabte es va disputar este sí, el Vilarrodona 2, Huracans La Selva 1.
2: I dos partits suspesos entre el Gandesa Montblanc i l'Aula Esport Reus Futsal Tortosa.
3: I avui diumenge, a partir de les 12, s'ha disputat el del s'ha suspès també el del Tebre Platense Calafell i descansaven aquesta setmana el Priorat Nord i l'Inter Rasquera. I hasta ahí la mega ronda.
0: I hasta ahí, pescado vendido. Au, ja ho tenim tot fet. Tanquem aquí la mega ronda de poliesportiu, una mega ronda que avui sí ha sigut extensa,
1: Sí, sí, t'agrada sí, tu enrotllar-te com...
0: M'he enrotllat poc.
1: Ah, més? Pues fica la lletra més grossa, perquè hasta Pedro té dificultats.
0: Pedro. està aquí la mega ronda que ha sigut efectiva gràcies als nostres sponsors i amics de Bellautotec.
4: Únic s'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Únic s'escriu amb...

0: Smile. I a ritme de Smile anem a agrair a tots els que ens han respost i als que no han pogut fer-ho durant aquest programa.
1: Bueno, perquè han hagut bastantes dificultats. Ha arribat el moment de despedir-nos.
0: Dificultats tècniques, va. Dificultats tècniques que han pogut superar.
1: Sí, eh? sí, evidentment. Si no, haguéssim tingut que marxar cap a casa, Jesús.
0: I són les 8 i 7 i estem aquí.
1: Sí, sí. Bueno, pues ha arribat el moment de despedir-se esta setmana, la setmana que ve més.
0: Despedir-se ràpid, que si no Pedro ens ho dirà.
1: Moltes gràcies, Manu, moltes gràcies, Pedro, moltes gràcies, Jesús, a pesar de tot. Ja saps. I moltíssimes gràcies a Fortunato Simón, a Albert Alberic, a Jordi Pérez, a Miquel Àngel Campos, a Ximo García, a Paco Callarissa, a David Cosido, a Toni Iniesta, a Pau Rodrigo, que no ha intervingut, però bueno, ens envia un munt de resultats.
0: No ha intervingut poc.
1: No ha intervingut, vull dir telefònicament.
0: No, telefònicament no, perquè no estava, però...
1: Ja, però bueno...
0: Gràcies a ell.
1: Sí, ens ha ajudat.
0: I gràcies.
1: En un munt de resultats, a Josep Bertomeu i a Hernán Subirats. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Pedro Sabater, per haver complit en un nou programa, tot i les dificultats.
2: Aquí estem per a intentar superar-les de la millor manera possible. Jo trobo que ha sigut un inici de programa una mica... que hem tingut bastants de conflictes.
0: Falsa de rodes, una mica.
2: Però ho han pogut solucionar, fer les trucades a través del WhatsApp web, i ja quan han pogut solucionar la línia telefònica, pues, el programa ja ha tingut un altre ritme. Però no tots els programes poden sortir perfectes, com sempre els fem, sinó que a vegades pues, hi ha estos obstacles que bueno, pues, es tracta de poder-los anar superant per apropar a la gent la màxima informació possible.
0: I Manu Álvarez, gràcies per tota la tasca que fas a nivell de xarxes socials. Gràcies i ens retrobarem la setmana vinent, no?
3: Fem el que podem i sempre encantats de que cada dia hi hagi més gent que ens seguisca. Avui tanquem amb el grup de difusió en 997 persones. Ens quedem així a la vora de les quatre xifres. Però bueno, la setmana que ve més i millor arribarem segur i a passar-los i que sigui per molt més.
0: I gràcies a vosaltres, als oients que ens heu estat escoltant, tot i les complicacions de ser una setmana... complicada, pròpiament dit, a nivell de meteorològic i a nivell de... bueno, els problemes tècnics que hem tingut, que ens ha pogut subsanar i hem pogut fer el programa per a tots vosaltres. I tornarem a fer-lo la setmana vinent amb el programa 670. Que passeu molt bona setmana i ens retrobem la setmana vinent.
4: Fins aquí, tots els gols. Diumenge vinent, més i millor. Si es pot...

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: L'espectacle torna als carrers d'Amposta.
4: Del 29 de setembre al 5 d'octubre arriba una nova edició del FestiCamp.
3: El Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
4: Teatre, circ, música, dansa, tallers i instal·lacions artístiques ompliran els carrers de la ciutat. Més info a etca.cat i amposta.cat.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa-te'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
2: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
5: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
6: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
5: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
6: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

0: Imagina Radio.
1: I will survive without you.